0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan a l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i els seus voltants i accessos. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze Quirze del Vallès. També a la P7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Cavall i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja el matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i de fet aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida, i de fet amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Us ho destacàvem en la portada, els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
5: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
6: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
7: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
2: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
8: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric perquè Collserola n'està ple.
9: Sí que hi ha uns camins diguem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies, hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connectes la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
10: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada de mantenimiento.
11: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
9: Fem una crida a que el Parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten dintre del parc.
8: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
12: Bon dia, Néstor.
2: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica implica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fe.
13: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
14: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
13: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
14: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
13: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
2: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
15: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
16: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
15: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
17: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
15: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
2: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
18: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
19: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
18: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Veneçuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
20: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
21: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
2: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
0: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
2: Doncs deixem de moment la bicicleta perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels Castells de Nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi, per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, hi havia 14 del perímetre afectades i una desena d'aquests habitatges, no, afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 50%.

0: Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
1: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
2: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
0: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia.
0: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
3: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
0: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
3: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat, o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients abans dels incendis.
0: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
4: Bons dies, sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat.

0: Sota el foc, hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament i junts amb el GRAF i altres, tots els recursos de tot el dispositiu.
1: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si és per concretar, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
0: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
2: A quin lloc exactament aquesta revifada?
0: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambròs, a dalt de tota l'urbanització, al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
1: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Uh-huh. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més us preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
0: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
1: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius ha sigut bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
0: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona no, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
3: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
0: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, l'incendi va córrer en tramuntana, i el vent de tramuntana no, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul, era una situació. Ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
4: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
0: Tota la zona urbana no, de Mont-repòs i la Mas Ambròs són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir no, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
5: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
0: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament d'aquestes dues organitzacions.
1: Sí, seguirà sent amb acompanyament
0: l'accés
1: a dintre del perímetre.
0: Exacte.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies.
5: Moltes gràcies, Maria. Vinga, parlem més tard.
6: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim. Estan clar les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria bufar a 30 km per hora i que evidentment no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme De Fez.
7: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
8: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
7: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
8: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
7: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
6: A El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogačar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
6: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels Castells de Nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
11: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos Maite Muñoz des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrers tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi ha sur de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres, i aturades a la C16, als Sorells de Vallvidrera, Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via, i també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell, a les rondes carregades, i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i si aquest, doncs aquest plomalls de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera, i n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
7: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per la revifada gelades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També ha explicat que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
7: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Ganga entre la Bisbal i Calonge i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs, puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
2: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonge. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
8: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
9: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i demés.
2: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya.

0: d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos de el gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15 d'una del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat a l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però nosaltres ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet, gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir. I a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs, en un port de muntanya, doncs, bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, eh? I aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però no, el número no, no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Sí, portem molt dia, eh? Moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, eh? Perquè vam fer la cursa dels 7 portals aquesta setmana passada, amb també molta, milers de gairebé 3.000 persones, eh? Vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i bueno, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no? Enganxi, no? El pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies, i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu, ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona, que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reiés, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany, la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reiés ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc del Reiés per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada, potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. A l'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa

0: de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
1: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
2: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
1: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.

0: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres, 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
1: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
2: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
3: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
4: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
3: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
5: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
3: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
0: Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
7: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
8: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
6: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera, a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
9: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer evidentment la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 de 10 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental, vivint per primera vegada la seva història una sortida de la Ronda Francesa.
6: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
10: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
6: Doncs aquest partit que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
0: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
6: Demà sabrem com queda el quadre.
0: Gràcies, Marta. Que
6: adéu, Helena.
0: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per avituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases, la següent actualització de l'estat de...

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Un nou, una coproducció del nou FM i la xarxa.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: per Osona i el Ripollès, perquè viuran una jornada que passarà, com he dit, a ser històrica. El Tour de França, la cursa ciclista més prestigiosa del món, travessa avui les nostres comarques en la tercera etapa, la que uneix Granollers amb l'estació de Les Angles abans d'entrar definitivament a territori francès. L'arribada del Tour és molt més que un esdeveniment esportiu, és un aparador internacional que projecta el nostre territori a milions d'espectadors d'arreu del món. Feia més de 60 anys que la ronda francesa no passava per Osona i el Ripollès, i aquesta vegada ho fa d'una manera molt especial, travessant els nuclis urbans, molts dels municipis, i també oferint imatges inèdites dels seus carrers, places i paisatges, però també de la seva gent. Aquesta festa també arriba per un altre protagonista, la calor. Les previsions apunten que temperatures que podrien arribar als 38 graus en alguns punts del recorregut, un factor que posarà a prova tant els ciclistes, però també les milers de persones que sortiran al carrer avui per viure aquest moment històric. Les autoritats insisteixen en la importància d'hidratar-se, protegir-se del sol i extremar les precaucions durant tota la jornada. També serà un dia d'afectacions importants a la mobilitat, carreteres tallades, restriccions de circulació i canvis en els desplaçaments que formen part del dispositiu necessari perquè el pas del Tour sigui tot un èxit, i una incomoditat puntual que molts potser veuen compensada per l'oportunitat única de viure gairebé a tocar de casa un dels espectacles esportius més seguits del planeta. Avui Osona i el Ripollès deixen de ser només espectadors per convertir-se en protagonistes. També que la calor no faci perdre de vista la magnitud d'un dia que molt probablement quedarà gravat en la memòria col·lectiva del nostre territori. És dilluns 6 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem sobre, com explicàvem avui a l'editorial, el pas de la Gran Depart per les nostres comarques en una tercera etapa que comença avui a Granollers i que tindrà el seu final a Les Angles, abans d'entrar a territori francès. I ho farem amb l'Andreu Jiménez, en Xevi Verdolet i l'Isaac Muntades. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora, i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 serà el moment a l'estudi de rebre en Guillem Sánchez, i a continuació nosaltres parlarem amb el xef Gerard Fortuny de Can Fortuny sobre el canvi d'ubicació del restaurant i també com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després acabarem el programa d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això en un Territori 17 que ara comença, i que ho fem posant-nos al dia. L'organització ha confirmat que l'etapa d'avui del Gran Depart es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb la petició que el públic no es desplaci. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6.
0: Com us explicàvem, doncs, aquesta organització ha confirmat que l'etapa d'avui es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb petició que el públic no es desplaci. L'organització del Tour de França ha fet públic un comunicat aquest diumenge pel vespre per confirmar que la tercera etapa, que avui connectarà Granollers amb l'estació de França de Les Angles, passant per Osona i el Ripollès, es correrà normalment en el tram català, però un cop passada la frontera, quan la cursa s'endinsa en el departament francès dels Pirineus Orientals, està afectada per un incendi. Andreu.
2: Allà es demana que no hi hagi públic i tampoc hi passarà la caravana, ja que l'operatiu quedarà dimensionat exclusivament per als ciclistes i els vehicles indispensables dels propis equips, amb l'objectiu de limitar el mínim imprescindible de mobilització de recursos públics per tal de permetre que es destinin de manera prioritària les tasques de socors i d'extinció dels incendis dels voltants d'aquella zona. En conseqüència, el territori francès s'ha decidit, de moment que la caravana publicitària no circularà, el dispositiu es limitarà exclusivament al pas dels corredors i dels vehicles indispensables per a l'organització de la prova, i es demana al públic que no es desplaci ni als marges del recorregut ni a la zona d'arribada.
0: i com explicàvem serà la tercera vegada que hi passa el Tour, però la primera que recorrerà tots els nuclis urbans del seu itinerari. Els ciclistes sortiran de Granollers a les 12:10, precedits d'un parell d'hores abans per la caravana publicitària. S'espera una gran festa, tot i que amb importants afectacions a la mobilitat, Andreu.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6. Vic allargarà la festa major fins dilluns, que serà festiu, per ajudar a crear ambient a la fanzone que l'Ajuntament posarà en marxa a partir de les 11 del matí, per on passaran els ciclistes cap a 2:45. Centrada a la Rambla del Passeig, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la cursa, una zona infantil, música i food trucks. En parlen Eduard Comerma, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, i Esther com a regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament sabem de la importància del Tour i que no podem fallar a nivell d'obres i de serveis. A nivell d'actuacions d'obres, des de Diputació han fet la majoria d'execucions. En aquest sentit, han treballat en reparar asfalts, alguns forats amb bornals i també la retirada de pilones i d'aparcaments de bicicleta i illes de contenidors que afectaven la ruta d'aquest recorregut. Hi haurà afectacions durant el dia, a nivell de residus, a nivell de neteja. La ciutat quedarà partida i una zona de la ciutat no podrà tenir alguns d'aquests serveis. Es faran reforços abans i després, evidentment, per mirar de minimitzar aquestes afectacions.
4: Esperem que vingui molta gent, la veritat. Ens truquen gent de comarques veïnes que no els hi passa el Tour i diuen, ostres, podem venir, on hem d'anar, on què quedarà tallat. Per tant, esperem que sí que hi hagi gent que vingui. El fet de muntar aquesta zona també jo crec que traurà públic i serà un dia més de festa major, que hi haurà moviment a la ciutat.
2: A Torelló també s'han reparat diversos trams de la travessera per garantir que l'asfalt estigui en les millors condicions. El municipi també s'ha informat als veïns de les conseqüències que comportarà el pas de la competició. El poble quedarà partit en dos i no es podrà passar d'una banda a l'altra. Per això s'han explicat les alternatives de mobilitat disponibles. En parla Marcel Ortuño, alcalde de Torelló.
5: És una oportunitat per Torelló perquè durant uns minuts llargs serà el centre d'atenció esportiu mundial, podem dir, perquè és un esdeveniment dels més importants a nivell mundial i que no, per calendari, és el que prima en aquestes dates.
2: Les afectacions s'allargaran aproximadament des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. El Tour de França ja va començar ahir amb la el Tour de França, que va començar el dissabte amb una contrarrellotge per equips, i ahir amb la segona etapa, que va transcórrer per Barcelona.
0: I els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. Laia de Déu, una codinenca.
6: A Sant Feliu de Codines es va fer una conferència amb el periodista Carlos de Andrés i a Vigues es va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu, però, des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
7: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
6: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
7: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes, cada tarda de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir, i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
6: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, que organitza un matinal de spinning avui dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi han fet activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, avui mateix, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada de la godra, els gegants i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions, Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
8: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Oriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
9: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
10: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem doncs amb la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que per tant quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
8: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I Vic ha finalitzat aquesta setmana la substitució de totes les àrees de contenidors de la ciutat. S'ha trobat amb un imprevist, però no els ha pogut canviar tots perquè la darrera remensa de l'orgànica han sortit defectuosos, Andreu.
2: Així ho apuntava dilluns al ple la regidora de Serveis, Esther Coma, a preguntes d'Esquerra Republicana. El regidor republicà, Albert Palou, demanava, entre d'altres, com havia anat la instal·lació i quines deficiències s'havien trobat. Coma relatava que els últims contenidors d'orgànica havien sortit amb una peça defectuosa i quan es procedia al buidat amb el camió no es podia obrir, per tant buidar. Per tot plegat, tal com es pot veure en algunes illes, hi ha un buit d'on hi ha hagut els nous de l'Ajuntament i n'ha col·locat de vells de forma temporal. La regidora calculava que hi ha 46 zones afectades amb un contenidor cadascun. Pel que fa a les problemàtiques i deficiències, Coma explicava que hi ha hagut canvis d'ubicació, sobretot perquè la capacitat dels contenidors és més gran i ha permès compactar algunes zones. En algunes s'han trobat desbordaments i en d'altres abandonaments. Sigui com sigui, el model, segons la regidora, està en revisió i per pal·liar tot això es pot augmentar la freqüència de recollida o bé posar més contenidors. La col·locació dels 1.150 contenidors van començar a finals de febrer. La principal millora de nous envasos és que són metàl·lics i, per tant, ignífugs. Molt relacionat amb això, un dels altres avantatges, a part de tenir més capacitat i estar més compactats, és la vida útil, que és de 10 anys.
0: I comencen les obres de reforma de la Sala Eudald Graells i l'enderroc de la Guixera de Ripoll, Isaac.
8: Les obres de reforma de la Sala Eudald Graells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la Guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
9: Pel que fa a l'enderroc de la Guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
8: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.
0: I la sensació d'inseguretat que asseguren viuen cada cop més veïns de Torelló ha portat a crear la plataforma per un Torelló segur, Andreu.
2: El col·lectiu format per veïns i comerciants diu que neix per donar veu a persones que conviuen amb ocupacions conflictives, incivisme o problemes de convivència i que no se senten escoltades. La plataforma explica que recupera el mateix nom que en una mobilització ciutadana impulsada l'any 2010 arran d'una onada de robatoris. Asseguren que la situació actual és encara més preocupant i que cada vegada més veïns els traslladen casos que, segons diuen, afecten el seu dia a dia. Segons la plataforma, la voluntat ara és convertir-se en un espai on els afectats puguin compartir casos i, sobretot, pressionar les administracions perquè actuïn de manera coordinada. Al manifest, la plataforma reclama més coordinació entre les administracions, actuacions més àgils davant les ocupacions conflictives i el tràfic de drogues, un pla municipal de seguretat i més suport als veïns afectats. També defensa que el moviment és apartidista i que actuarà sempre dins la legalitat. Entre les primeres iniciatives hi ha presentat una iniciativa popular al consistori, així com impulsar un debat monogràfic sobre la seguretat del municipi.
0: I per altra banda, la Fundació Impulsa becarà a 27 estudiants de formació professional del Moianès el curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat a l'AIO.
6: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa del Moianès.
11: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valora els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
6: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa. Persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
12: Home, una mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt però també rep molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
6: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: I el primer Consell d'Infants de les Franqueses deixa petjada i marca un abans i un després en la iniciativa. En un 2026 on s'han treballat amb més intensitat que en anys anteriors. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Així és, Ona, i és que com a cirereta del pastís s'ha pintat un mural de forma col·laborativa que commemora precisament aquesta creació de l'òrgan de les parets del Centre Cultural de Bellavista. Així doncs, gràcies a aquesta acció, les parets exteriors del Centre Cultural de Bellavista tenen des d'aquesta setmana més color. Però no només, i és que han creat el mural els membres del primer Consell d'Infants de les Franqueses, sinó que tots aquells infants i joves que han volgut han decorat el mural commemoratiu de la creació d'aquest òrgan, que l'artista David Vinagre ha fet expressament per aquesta ocasió, que ha despertat l'expectació del barri i dels vianants que passaven per l'indret. Expliquen des del consistori que el mural reflecteix l'encàrrec que l'alcalde va fer al Consell durant la sessió de Constitució i mostra els infants dialogant, escoltant i treballant propostes sobre els 5 pobles de les Franqueses que conformen aquesta vila. De fet, el dia de la pintada, tant el president del Consell i alcalde Juan Antonio Corchado Ponce com els vicepresidents i regidors d'Infància i Educació Marc Gallego Garrido i José Antonio Aguilera Galera han acompanyat els infants durant al llarg de tota l'activitat. Com a cluenda, al llarg de la tarda també ha servit per berenar i participar en el taller d'infants de l'entitat d'Associació d'Espais Nadó Espais Infants de les Franqueses, anomenat ENEI, que ha proposat, amb motiu d'aquest 15 aniversari, per endur-se una reproducció del mural en blanc i negre per pintar a casa.

0: celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Enric.
1: Doncs sí, Ona, així és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places amb una llegenda del Berro que ja n'havien comentat aquí en entrevista, on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem Alba Ferrés, de la colla de Diables de Cardedeu.
2: Sí, com, bueno, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara i després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
1: La llegenda d'enguany, com explicava, no ha incorporat novetats, però per segon any consecutiu els espectadors han pogut gaudir de música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, de fet, la bèstia de la colla de Diables de Cardedeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
2: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des de els més petits als adults. És la nostra festa i és molt bonica.
1: Un cop acabat la representació de la llegenda del Berro, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Berro de Cardedeu. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
0: I l'equip dels Pompeu Fabra, format per professors dels Sagrats Cors, guanya la gran final de la Lliga per la Llengua, el concurs per fomentar el català que s'estrenava a la Festa Major de Vic d'enguany. Andreu.
3: L'equip dels Pompeu Fabra, integrat per professors d'en català de l'escola Sagrat Cor, en Jordi, l'Albert, l'Anna, la Judit i l'Eva, van ser els guanyadors de la gran final de la Lliga per la Llengua, una de les novetats de la Festa Major d'enguany. La final, que es va escenificar a la plaça de la Catedral davant d'un nombrós públic, culminava un concurs impulsat per l'Ajuntament per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida. La presentació de la final, que es va retransmetre en directe per al Nou TV, va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. A la cita hi arribaven 8 equips finalistes, 4 de la branca popular i 2 de l'escolar, que ja havien disputat la seva particular final el desembre passat. Conèixer el significat de la paraula destret, situació anguniosa, els va valer a l'equip dels Pompeu Fabra desfer l'empat de 100 punts que havien arribat després de 4 proves amb l'equip dels Triadú, format per treballadors de la biblioteca. Van completar el podi amb 90 punts els boletaires sense llicència, amb membres de la família Comte Roca. Com a regal, es van endur un viatge a les Balears, un cap de setmana al Delta de l'Ebre i un vol en globus per la Plana, respectivament patrocinats per Viatges Alemany. Les 4 proves consistien a lletrejar paraules, un mal de cap per a molts, esbrinar refranys, la més competida, destriar barbarismes, la més complexa, i descobrir paraules en fragments de cançons, la més amable. Avui hem jugat per jugar, però això d'assegurar el futur del català és molt seriós, es va advertir el presentador. Des de l'equip guanyador van tenir clar la fórmula, parlar-ho sempre. El fi de la festa va estar amenitzat per Mont DJ i DJ Capde. El que ja està clar és que el concurs tindrà continuïtat.
0: I amb la gran final de la Lliga per la Llengua acabem el repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dilluns.
5: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana i ho fa amb un temps molt estable, en plena onada de calor, la segona d'aquest estiu, d'aquesta temporada. Les temperatures mínimes van pujant també i avui pujant sobretot les màximes, temperatures superiors als 35 graus en moltes zones de les nostres comarques. Atenció, avui les temperatures màximes que seran molt molt altes i molt de sol, gairebé cap núvol, només alguns núvols d'evolució a la tarda a les zones del Pirineu i el prelitoral, també poden sortir algunes nuvolades molt poc importants, no deixaran precipitació, en definitiva un temps temps molt estable, molt assolellat i molta, molta calor. Molta precaució, perquè a més aquest temps durarà forces dies i no hi ha indicis de canvis per enlloc. Tot comença a estar molt sec, molt escalfat, i per tant molta, molta precaució aquests dies, que estem tenint ja incendis molt importants i s'ha de vigilar moltíssim. Hem d'estar molt, molt pendents de tant un moment dels incendis i d'aquesta situació d'una onada de calor que serà molt important els pròxims dies i que, sens dubte, tothom ha d'estar molt i molt alerta. Poca cosa més a destacar. Això, un dia molt tranquil, un dia molt assolellat i en plena onada de calor que ens afectarà ben bé fins dijous o divendres. Anem formant dia rere dia i aviam què acaba passant amb aquestes temperatures tan i tan altes. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta onada de calor, també just per avui, que és un dia important per les nostres comarques, on es mobilitzaran milers de persones per veure el pas del Tour de França per les nostres comarques i, per tant, també hauran d'estar al cas de protegir-se d'aquesta calor. Nosaltres, com us explicàvem fa una estoneta a l'editorial, d'aquí una estoneta tindrem aquí a l'estudi en Xavier Verdolet, l'Isaac Muntades i també l'Andreu Jiménez per fer una tertúlia sobre el Grand Depart. Després, com sempre, us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, i a 10:45 rebrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter. I nosaltres acabarem el Territori 17 d'avui parlant sobre cuina. En aquest cas parlarem amb el xef Gerard Fortuny del restaurant Can Fortuny sobre el nou canvi d'ubicació del restaurant, i també amb ell parlarem sobre com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després, ara sí, acabarem el Territori 17 d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això sabeu que ho farem d'aquí 3 minuts i, per tant, estigueu al cas de tot el que passarà en el programa d'avui del Territori 17. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: El nou FM.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Dia del Bojos avui, però dia també és un dia important. Però bé, els programes sortirà com sortirà. En fi, com sempre, dia del Bojos, però sempre tenim la portada del 9-9. Per tant, Andreu, moment de comentar-la, què diu avui?
4: Doncs, evidentment, els dos temes principals ara mateix a la comarca d'Osona i a Vic, podríem dir, el titular enfocat al Tour de França i la imatge a la Festa Major, el llegim tot a punt a Osona i al Ripollès per rebre una etapa del Tour condicionada pels incendis. Les mesures no afecten el tram català, però a França es prohibirà la presència d'aficionats a les carreteres. I pel que fa a la imatge, doncs, veiem durant ahir un dels actes que es va dur a terme per la Festa Major de Vic, justament aquí a la plaça de la catedral, de la plaça de la catedral, i veiem passat, present i futur a la Festa Major de Vic, la comparsa dels cavalls cotoners durant la ballada d'aquest diumenge al migdia a la plaça de la catedral. Déu-n'hi-do posar-se un cavall d'aquests amb la calor que feia
3: ahir. Sí, la veritat és que...
4: Igual que posar-se sobre una bicicleta, eh?
3: Exacte, són dos esports de risc, Andreu.
4: Sí.
3: Seguirem ara per la portada del 9-9, en aquest cas del Vallès Oriental, que què diu avui també?
4: Que evidentment parla del Tour de França, ja que la sortida de la tercera etapa doncs, serà d'aquí una estona des de Granollers. L'esprint final pel Tour. Granollers serà el punt de sortida d'una etapa que passarà per 7 municipis més del Vallès Oriental. Les jornades prèvies hi ha hagut activitats per preparar l'esperat moment de la sortida. I a la imatge es veu doncs, a operaris on ja estaven col·locant a tanques a la plaça Serrat i Bonastre, un dels punts per on passarà la cursa doncs, avui dilluns.
3: Doncs obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, que explica'ns, Andreu, quins dos temes són avui.
4: Doncs mira, avui La Vanguardia, el que llegim en el seu titular és només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança a la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. I a la imatge, doncs, Tour de França, evidentment, ahir va tocar l'etapa que sortia des de Tarragona fins a Barcelona, amb la pujada a Montjuïc, amb un circuit, i a Jim Pogacar dona el triomf del Tour a Montjuïc. I la imatge, doncs, es veu en una de les rampes de la muntanya màgica, on es veu tot el pilot junt, liderat per els ciclistes de l'UAE, que ahir es van emportar aquesta etapa amb victòria de Del Toro i segona posició per Tadej Pogacar.
3: Seguim ara per la portada del diari Ara, Andreu.
4: Setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. I la imatge és un habitatge afectat per l'incendi a la zona de Calonja, al Baix Empordà, on hi ha cremat més de 2.200 hectàrees. I també una imatge inferior, doncs veiem a Isaac del Toro i celebren la victòria juntament al costat del seu company d'equip, Tadej Pogacar, que la veritat va ser molt i molt emotiva i emocionant.
3: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
4: Que avui el titular és Europa es prepara per liderar l'OTAN. Trump va a la trobada demà només per respecte a Erdogan. El remarmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de míssils. I a la imatge, doncs,
3: una imatge molt xula,
4: és una foto
3: xula,
4: de postal per la zona del Garraf, on ahir va transcorrer el Tour de França i es veu tot el pilot estirat passant per aquesta zona de la costa del Garraf.
3: I seguirem ara per la portada del Punt Avui, que com sempre va a la seva línia.
4: I molt il·lustrativa, eh?
3: I molt il·lustrativa, exacte.
4: Invasió silenciosa a Catalunya, amb 1.600 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes. I veiem, doncs, animals com la vespa asiàtica, el coipú, el cranc americà, la figuera de moro, la cotorra argentina i la ungla de gat.
3: Espècies invasores, doncs, que com dèiem, hem més de 1.670 espècies exòtiques. Obrim la mirada, Andreu, i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
4: El 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha un lawfare. Només el 32% afirma que les decisions dels magistrats són justes i imparcials. El 34% sosté que afavoreixen a la dreta i un 16% a l'esquerra. El 60% opina que es vigila o sanciona poc els jutges que ho fan malament la seva feina.
3: I seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
4: El Mundo, que avui el que llegim és Delsi es querella contra el Dama i fitxa Garzón com a advocat. La presidenta de Venezuela presenta un escrit al jutjat de Madrid per un delicte d'injures. Assegura que és fals que li van donar un sobre de la petrolera PDV-SA amb el cupó de petroli que se li investiga a l'audiència. L'empresari no es retracta i manté que el sobre de la petrolera venezolana era financiat pel PSOE. I a la imatge, doncs, estem en ple mundial, on avui, de fet, juga la selecció espanyola, i el diari El Mundo li ha fet una entrevista a un dels futbolistes, Àlex Baena, i el que llegim és: sabíem que nosaltres el futbol al final en sortiria.
3: Doncs, Andreu, seguim per la penúltima portada, per La Razón.
4: Que va d'enquestes, el PSOE ja cau per sota dels 100 diputats i el PP obté entre 146 i 148. Això provocaria, doncs, que entre PP i Vox hi haguessin més de 200 diputats i el PSOE tindria uns resultats molt i molt, molt i molt dolents, al igual que la resta de partits de les esquerres.
3: I ara sí, acabarem el repàs de portades per al diari de l'ABC.
4: On el protagonista de la imatge és Juanma Moreno, on finalment sí que hi ha hagut pacte entre PP i Vox perquè el president del Partit Popular, doncs, pugui estar al capdavant del govern andalús, doncs, 4 anys més, i la imatge, doncs, Salva Güell jurant la Constitució a Andalusia.
3: Veurem com va. Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i fins ara.
4: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 6 minuts de 2:15 i és moment per la tertúlia dels dilluns.

0: celebrar el Territori 17, però és que és un dia important perquè avui els nostres territoris doncs, viuran un moment històric, perquè tindrem el pas del Tour de França, el gran départ, per als nostres municipis. Per tant, avui hem de dedicar una tertúlia especial. Tenim un personatge aquí que avui ha vingut a... que avui ha vingut aquí a l'estudi del 9FM preparat per viure el gran départ aquí a Vic. Isaac, què tal? Com estàs?
1: Què tal, Ona? Bon dia.
0: Avui vens de ciclista perquè has vingut amb bici, eh?
1: He vingut amb bici des de Sant Julià, uns 7 quilometrets, tot de baixada, ni m'he cansat, vull dir que aquí estem i res, a viure aquí l'etapa ciclista pel mig de Vic, que serà divertit de veure-la. De fet, he pogut passar per la zona on passaran la prova i estava ja tot molt decorat, amb tanques, amb estelades per tot arreu, amb estants de bicicletes, per tant, déu-n'hi-do, està tot molt a punt ja.
0: Qui també ho té molt a punt... I ho ha viscut molt aquest cap de setmana és l'Andreu. Andreu, bon dia de nou.
2: Hola, Ona.
0: També t'avui t'has llevat d'hora perquè has pogut fer una connexió pel Next Matí, on has pogut parlar amb el regidor d'esports aquí Vic, de l'Eduard Comerma, que també doncs, heu parlat d'aquests preparatius de la ciutat que s'està preparant pel Tour.
2: Sí, la ciutat la veritat que s'ha preparat bé pel Tour de França. La veritat que han muntat doncs una pantalla per poder seguir l'etapa, també hi ha zona pels nens, muntaran food trucks amb taules i sobretot ombra perquè farà molta calor avui, així que s'han mogut bastant, però bé, crec que serà una jornada històrica perquè el Tour de França doncs, és un esdeveniment esportiu brutal i aquests dies, no sé tu Isaac, que l'has pogut també viure des de dins, és que no té res a veure amb altres curses, o sigui, la infraestructura que hi ha al darrere és una barbaritat.
1: Res a veure, de fet jo vaig poder viure en directe una sortida per exemple, de la Volta Ciclista Catalunya a Sant Joan de les Abadeses i veies una mica el que és el gran départ allà a Barcelona amb el dissabte, no?, amb aquesta contrarrellotge per equips espectacular, vull dir, no té absolutament res a veure, mou molta més gent, és una altra dimensió. Feia gràcia veure Barcelona tot desèrtica, no?, tots els carrers tallats, amb un munt de gent. Sí que és veritat que al principi circulaven aquelles típiques imatges de que si estava buit o no sé què, bueno, no estava buit, són imatges del principi de l'etapa, de llocs on no hi havia ombres, però és que tu pujaves a la zona del Castell de Montjuïc, tot el que és el tema de l'entrada a Montjuïc, Plaça Espanya i tot plegat, i estava a molt ple de gent, o sigui, hi havia moltíssima gent veient l'etapa, zones VIPs, vull dir, espectacular l'ambient, i la caravana que jo us he de dir que la caravana a mi em va decebre una mica, jo crec que a França hi posen més coses, perquè sí que jo l'he vist a França i aquí, i a mi em va semblar que hi havia menys cotxes d'aquells que llancen coses, i van llançar menys coses, tot i així, alguna cosa em vaig poder...
3: Això és robat tot, això ja?
1: Això, bueno, robat, això és donat, no? Robat en principi. Hi havia gent que robava, o sigui que hi havia els carros plens de les samarretes del Leclerc.
0: Home.
1: I hi havia gent que directament ja els agafava i sense...
0: No,

0: sí, des de?
1: Sí, Sant Julià.
0: Ah, molt bé, no?
1: Res,
0: és un port de vuitena categoria,
1: sí,
0: en baixades.
1: De vuitena categoria en baixades, sí, sí.
2: És el Tourmalet.
1: Tipa de l'an, eh?
0: Molt bé, molt bé. Doncs res, sí, és un dia, home, feia molts mesos que en parlàvem en aquest dia i finalment ha arribat allò que passa. Això que hi vam patir, eh? Perquè unes hores, uns minuts, va semblar que perillava l'etapa, fins i tot,
3: sí,
0: perquè
3: sí.
0: N'heu parlat potser d'aquest tema ja, però sí, sí, vam estona, ja, ja, ja, i només faltaria que ara a sobre ens passés això.
3: Clar, com ha quedat al final el tema de l'incendi?
0: No, al final ja es va acordar jo el vespre nit, va fer un comunicat oficial al Tour dient que a partir de França, o sigui, el que passa a la frontera, la caravana desapareix i els ciclistes arribaran sols als angles, per tant, no es demana que n'hi hagi ni públic, perquè només hi haurà més un operatiu policial de serveis només pels ciclistes i pels equips bàsics d'assistència als corredors, però tota la resta de caravana i de gent demanen que no hi sigui, no tant pel foc, perquè el foc encara està una mica lluny, que és una desgràcia com a tal, evidentment, sinó pel tema de tot operatiu de serveis que han de desplaçar cap allà, per tant, policies, bombers, personal de serveis, etc. Tot això, clar, l'emergència és el foc, i per tant hi haurà menys gent disponible per al Tour, llavors per això van decidir fer aquesta mica de pacte, a última hora, que de fet aquí no ens afectarà, però bueno, sap greu perquè els angles potser hi ha gent d'aquí, o del Ripoll sobretot potser hi podria anar-hi, no?, cap a França i això, i no hi podrà anar-hi perquè estarà tot tancat només per als ciclistes.
3: Mm. No sé si vas poder anar a Barcelona aquest cap de setmana.
0: No, vaig veure l'Isaac per la tele, però jo no vaig anar-hi.
1: Per la tele,
0: no? No, no ho sé. Però hi eres, no? Vaig veure molta gent que anava...
1: És que pot ser que sortís, perquè hi va haver uns, bueno, uns del meu costat que estan mirant l'etapa a través del mòbil i diu, ostres, mira, ens hem vist,
0: saluda,
1: i clar, jo estava al costat, vull dir que és possible que sortís, sí, sí.
0: No, es veia molta gent i trams molt macos de molta,
1: sí,
0: gent.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: que és... Tu hi vas anar-hi també, Andreu?
2: Sí, i tant,
0: sí.
2: Home, i tant.
0: Molt bé,
2: sí,
0: molt bé.
3: Jo també hi vaig anar.
0: Ah, hi eres també?
3: Sí, els tres hi vam anar.
0: Carai.
3: Sí. Molta calor, eh?
0: Clar,
3: la veritat
0: clar.
3: És que molta calor, però si aprofitaves els moments d'ombreta... Doncs...
0: I estàveu a llocs molt diferents o va estar en zona de ja final d'etapa on vau anar?
1: Jo en el meu cas estava a final d'etapa, ens vam posar a 300 metres de l'arribada. He de dir que a la meva part hi havia moltes ombres perquè hi havia molts arbres,
2: sí,
1: llavors...
2: Hi havia ombres a la teva zona.
1: Ho vam salvar molt bé aquest tema i llavors sí que a mesura que van passar en alguns equips vam decidir, ostres, quan ja va passar l'equip Movistar vam dir, baixem una mica més a baix perquè què passarà? Que després quan acabi la contrarellotge tothom baixarà de cop,
3: sí,
1: i allò
3: sí,
1: serà una marabunta, el metro serà impossible agafar perquè nosaltres evidentment ja no vam baixar amb cotxe, vam baixar amb autobús,
0: ben fet,
1: pensant
0: ben
1: que seria impossible aparcar i tot plegat i moure's per allà. I els altres, la contrarellotge la vam, els últims corredors a l'UAE i tots aquests equips, el Bisma, el Bora i tot això, els vam veure en una corba bastant a baix, bastant xula, que estava molt atapeïda de gent i que se'ls veia pujar i encara els veies una mica més agrupats, perquè en el nostre cas, que l'Andreu us ho podrà explicar, suposo que ho va viure, ja els veies molt disgregats, amb aquesta nova modalitat de contrarellotge de que marca el temps el primer.
0: I els que hi enteneu, els coneixeu, els corredors, com passen per davant, qui és qui o no?
2: Sí.
0: Alguns sí?
1: Jo, els líders, sí. Perquè, a més, també n'hi ha alguns que van amb mallots diferents, perquè són campions de diferents. Pel casc, alguns també els pots conèixer. En Vingegaard porta aquell casc de color
2: vermell
1: molt característic. Bueno, en Pogacar, evidentment, també el veus, no? En Remco, doncs, té el mallot de l'Arc Iris, no? De l'Arc de Sant Martí, per ser campió del món de contrarrellotge, vull dir que sí.
0: O sigui que la pista, a part del líder de croc, diguem, és que els que són uns són els caps de l'equip, no? O l'11, 21, 31...
1: Aquest és l'altra manera de conèixer-los.
0: Això és la manera també de saber. Aquest és el bo d'aquest equip, no?
1: Exacte.
0: Els uns.
1: Sempre l'1 és el que ha guanyat el Tour de França l'any anterior, i el segon se li dona l'11, perquè fan cada...
0: Fan desenes per
1: fan
0: cada
1: equip. Fan desenes i llavors van fent el tercer...
0: És una pista que la gent que com jo no hi entenem tant podem...
1: Sí.
0: Aquest és el 41, deu ser bo, però arribes aquí.
1: Avui aquí Vic, la clau,
0: que era, ja està.
1: Jo crec que estarà a mirar sobretot a davant del pilot, veureu tots els bons, perquè aniran marcant el ritme, suposo, bueno, en teoria hauria de ser l'equip del líder, però veurem.
2: Sí, no, ahir també va controlar Q36 per Pitcock, que
1: exacte.
2: Volíem buscar l'etapa, avui potser vèiem un altre equip.
0: Pitcock i Albert Poblet, que consti, que és un dels nens que tenim aquest,
2: l'Albert Poblet. El vaig veure el dissabte.
0: El vaig veure, molt maco.
2: Sí, sí.
0: Avui estarà en Badia a la collada de Toses, fent Vitoria Vina Toses.
1: És un bon lloc de l'etapa, que més passen per baix. Jo no estava tant al cas d'això i passen pel port de Toses, que diguéssim que és entrar a Toses i és una pujada brutal. O sigui, no té res a veure amb la collada, que la collada vas fer i és...
0: La collada la farà la caravana i els ciclistes passen per
1: exacte, sobre. I allò és duríssim, hi ha rampes més del 14, en alguns punts.
0: És important del recorregut d'avui, sí.
3: Jo pateixo per la calor, o sigui, realment...
2: Fa molta calor.
3: Vull dir, com a espectador sí que passes calor, però és allò, és el preu que has de pagar per veure això, però ells, o sigui, de veritat que pateixes perquè, clar, ells van seguint, no tenen cap ombra, sí que veus que l'aigua va tot drap, però, ostres, no sé si això, o sigui, es fa sempre pel juliol?
2: Sí, sempre.

0: s'ha plantejat de canviar-se de data?
1: L'altre dia l'equip va publicar un article on ho comentaven, que veient amb el canvi climàtic, clar, l'augment de les temperatures... Clar, és que ho fan les hores on fa més calor.
0: Sí, sí.
1: Llavors,
2: fer-ho abans, al
1: fer-ho
2: matí,
1: abans,
2: no?
1: O més cap a la tarda. Mm.
2: També televisivament això...
1: Clar, aquí està el problema.
2: No sé com funcionaria.
1: Clar. Aquest és el problema, perquè el tour és que amb més de 190 països el poden seguir, el Tour de França.
0: Clar.
3: Sí que es veu que em va comentar també l'Albert això, comentant coses dels equips i això, que hi ha corredors que porten durant l'etapa mitges al coll amb gel.
2: Sí.
3: Mitges d'aquestes de dona, diguem, posades així com cargolades per tenir fred permanentment aquí al coll i això, que els anirà, a part de l'aigua que poden beure i això, però que és una cosa tan tonta com aquesta, d'una mitja embolcallant el coll amb gel. Diu que gasten cada dia 50 quilos de gel pels seus 8 corredors.
2: Sí, i el clon...
3: Déu-n'hi-do.
2: Xalecos per escalfar amb gel.
1: No sé si va veure una imatge, l'equip Ineos a la contrarrellotge posaven els braços
2: amb palanganes.
0: Sí, això ho he vist.
1: Està tot controladíssim.
3: I que quan acaben també tenen piscines d'aigua freda immediatament per seure, per relaxar-se allà. Ha de ser molt dur. Jo que no ho conec gens, això, el ciclisme i tal, admiro que és un esport molt dur i que té molt mèrit fer-lo. Realment, ostres, és increïble com hi van i com pugen. Serà maco, no sé, a veure què.
0: I també, a mi fa molt, vull dir, a mi m'agrada, o sigui, directament no m'agrada el ciclisme, però al meu pare li agrada molt el ciclisme, llavors és com que és una miqueta que m'ha anat tibant ell. I ahir vaig veure, vaig estar a Barcelona i vaig poder veure tres vegades que van passar, perquè van passar, jo estava a la zona del paral·lel, els vaig poder veure tres vegades, i el primer cop és allò com és super emocionant, perquè dius, ostres, passen super ràpid, vull dir, realment és una cosa que estàs allà, jo crec que és més els nervis de veure'ls que et passen en un moment, els vaig poder veure tres vegades i és com, ostres, és un moment emocionant i que passi, vull dir, a mi justament estaré aquí a Vic, no? Però ostres, passaran literalment per davant de casa meva, això és una cosa que m'explota el cap. I aquest matí venint cap aquí a Vic he vist com tot el poble, o sigui, hostalets es mobilitzaven tots, estaven col·locant cartells, benvinguts a Balenyà, vull dir, és una cosa important. No sé com ho viuran els vostres pobles.
2: Home, aquí la comarca, per exemple, un dels que he vist que ho viurà molt és Planoles, que han fet també una espècie de, bueno, allò que fan de bales de palla, de secar els camps, no sé si ho han fet amb bales de palla, però han fet un mosaic molt maco, molt aèric, que em van passar bastant xulo, que està prou bé, i ells van muntar una crono així, bueno, una crono de broma, sí. No era molt competitiva, però la van muntar ahir a la tarda per donar la benvinguda, doncs, al Tour i això. Vull dir que ho han viscut molt, també és un dels pobles que els hi va la collada, que endavant en el seu moment també van fer activitats, no?, de posar el trofeu del Grande Parc com a Ripoll, també. Vull dir que s'ha viscut molt, i realment el que s'ha viscut i s'ha notat també que passarà al Tour és per l'asfaltatge de carrers, que de cop i volta s'ha asfaltat,
3: una pocritud ara impressionant.
2: Abans del carrer Progrés, la ronda de Castelladral de Ripoll, que estava feta un nyap i reivindicant, i ho heu pogut escoltar mil vegades a l'informatiu, doncs arreglada totalment, i moltes banderetes, això, molt ambient i moltes bales de palla d'aquelles de protecció, està per tot arreu. Això jo no ho he vist a cap altra cursa, a la Volta o a la Vuelta.
0: Això
3: deu ser condició sine qua non, diu, heu de fer això, si es veu que són molt rigorosos, i fa molts mesos que hi estan. Diu que ja han passat 8 o 9 vegades, mira el recorregut, doncs, de l'empresa aquesta, vull dir que déu-n'hi-do, i són molt exigents, clar. Des de moure un contenidor que fa nos amb un revolt que pot ser perillós, fins a un forat que aquí, una tapa de claveguera, qualsevol cosa que veuen.
1: Una tapa de claveguera.
3: Això,
1: però a la contrarrellotge a Barcelona van haver-hi dos equips que a la mateixa tapa de claveguera es van caure.
3: Veus? Doncs segur que...
1: I van arribar, jo que estava a l'arribada dissabte, van arribar...
3: Emprenyats.
1: Sí, emprenyats, i també amb els braços...
0: Esgarrinxats, no?
1: Moltes rascades, moltes abrasions.
3: Ahir vaig veure també per televisió un corredor, la bandera de Colòmbia, no? Hòstia, pobre, també. Ha de ser molta ràbia, això. Però no sé com va anar, li va tirar o va agafar ell o va volar?
1: Se li va quedar enganxat de les rodes.
3: Però de la bandera aquesta d'on venia? Que algú li va llançar, algú li va tirar, o va volar sola, o va agafar ell?
1: És molt probable que vingués dels aficionats, perquè...
3: Però això, hòstia,
2: hi ha molts colombians, també.
1: No. Jo vaig flipar mexicans.
0: Mexicans.
3: Aquest del Toro.
1: Dissabte, allà al Fòrum,
2: que
1: feia una calor, allà al paddock, estaven allà fora tota l'estona animant, cridant. Va passar a signar autògrafs al director esportiu de l'UAE, tota l'estona preguntant-li pel Del Toro.
3: Home,
1: tota
3: va ser maco, ja, l'arribada sí, que van fer.
2: Van deixar sí, guanyar, va estar bé.
1: Cridant tota l'estona Del Toro, fins i tot el Pogacar també el van cantar. Uh-huh. Déjate ganar,
3: sí. No
1: li van dir. I Pogacar estava en la seva salsa.
2: Quan... I li van donar una bandera de Mèxic, sí, Andreu.
1: Anava cantant, Pogui, hermano, tu eres mexicano. O sigui, va ser brutal. Jo vaig al·lucinar, perquè ja sabia que Colòmbia i Ecuador són dos països que sempre hi ha hagut molta tradició ciclista, sobretot amb més Colòmbia que Ecuador, i tenen, uh-huh, tenen bons corredors, però clar, ara Mèxic és un altre país llatinoamèricà que se suma, sí, sí, en aquest joc amb Isaac Del Toro, i la veritat que l'afició mexicana a mi és que em va impactar molt, perquè van estar-se hores allà animant, cridant-lo, quan Isaac Del Toro pràcticament no va sortir, però seguien tota l'estona allà animant-lo, uh-huh, cantant.
2: També estaven molt motivats, eh, Andreu, Mèxic, encara.
1: Sí.
2: Avui ja estaran una mica més tristos.
3: El Mundial han punxat avui, no?
2: Han punxat, no? Han perdut, sí, bueno, sí.
1: I també s'ha de dir que vaig estar al fòrum, allà al Pàdoc, el dissabte, la infraestructura que hi ha al Tour de França és el que deia l'Isaac, o sigui, vas a la Volta a Catalunya i és que, amb tot el respecte, sembla la cursa que organitza el club ciclista del poble.
3: De 1 a 1.000 deu ser la proporció, evidentment.
2: Sí, sí.
1: I també això passa amb la Volta a Espanya i amb el Giro d'Itàlia, que són les dues altres grans. Però el desplegament que hi ha amb el Tour de França, mitjans de comunicació, tot molt controlat, no et deixaven passar, fins i tot mitjans com Eurosport, que són els equips que... Vaja, els equips, perdoneu. La televisió que té els drets i ho retransmet, també... Si no, d'igual que fossis Eurosport o un altre mitjà, si aquell moment no podies passar, no passaves, t'havies d'esperar, o sigui, uh-huh, està tot molt controlat.
3: També està bé.
1: Es nota que són francesos.
2: I les zones VIP allà dalt, Andreu, que les devies veure, aquelles grades, sí, que hi havia aquells palcos per veure l'arribada, doncs, dels equips del contrarrellotge, tenen diversos palcos, la zona Tourmalet, la zona Issoire, tenen noms així de colls mítics del Tour de França, sí. Vull dir, impressionant, eh? Vull dir, quin desplegament.
3: Inclús deies això del control, vaig veure un missatge que estava en el grup de WhatsApp de l'ASO, que enviava fotos per renyar a la gent que deixava la sala de premsa bruta.
1: Sí,
3: amb un got brut, una bossa de patates llall, diu, això no es fa. És un espai comú, un espai de tots, sisplau, deixeu-ho net. Això és un missatge que enviaven els periodistes.
1: Ahir vaig estar a la sala de premsa i sí, de fet...
3: Està bé, de tu, hi ha unes normes que s'han de complir, sisplau, siguem tots curosos i cívics i no sé què. Va fer gràcia de rebre aquest missatge.
1: Sí, no, perquè hi havia gent allà, jo vaig estar a la zona per poder menjar de càtering i... O sigui, tenies allà les teves escombraries i tot, que tu agafaves i ho podies llançar, que era molt fàcil, i és normal que també t'enviïn això, perquè, a veure, al final és que...
3: Hi ha molta gent que es mou per allà, i això, sí. clar, està bé. Amb qui aneu, perdó?
1: Ah, digues.
3: No, dic amb qui aneu.
2: Ah, de que guanyi. Serà un tour molt igualat, eh? Jo pensava que...
1: No serà molt igualat, si ahir...
2: Sí, però...
1: Si ahir anava sobradíssim.
2: Però jo veig... Però ahir és una etapa, Andreu, que, a veure, jo sempre dic el mateix. En Vingegaard i en Pogacar són dos corredors diferents. Un és més dia i l'altre és més explosiu. I ahir és normal que en Pogacar...
1: No estic d'acord amb això, eh?
2: Jo
0: ja
2: sí.
0: Ja tenim debat, tertúlia del dia.
2: Jo sí que estic d'acord. O sigui, clar que crec que guanyarà en Pogacar, és evident, eh? Vull dir, és més complet. Però jo... amb aquestes etapes no es poden treure conclusions. Jo els vull veure quan arribi l'hora de ports llargs, amb altituds. Bueno, avui... Avui és complicat, eh? Però quan arribin els Alps i això, esperem que no estigui sentenciada la cursa.
3: Avui diu que ha de ser un dia que han de fer una escapada gent normaleta, que no els bons ja estan ara posicionats i que avui és una etapa per ells ja que... Bueno,
1: sí,
3: tornarem a atacar ja quan siguem a França.
1: Però avui potser hi ha algun equip tipus Mathieu Van Der Poel potser buscarà emportar-se a l'etapa.
3: És el que es diu, que avui és un dia per fer un altre, que aquests bons que ja estan ara bé a la general i això, avui és una etapa, diguem, transcendent, però relativament, i que deixaran descansar.
1: Avui pot ser per la fuga, o depèn com, si hi ha algun equip...
2: Deixarà el mallot groc, no?
1: Sí, la fuga serà per algú que vulgui agafar el mallot groc alguns dies, i si no, potser hi ha algun equip, Estil Alpecin, que és un corredor Mathieu Van Der Poel, que és un ciclista que va guanyar etapes, que avui és un bon dia per ell, sobretot si passa bé la cullada de Tosses, perquè si hi ha ciclistes que passen bé la cullada de Tosses, en teoria ciclistes d'un estil així més sprinters amb pujades curtes però explosives, doncs podran...
3: Ja podran tenir opcions, no?
1: Clar, això què passa? Que si hi ha aquesta opció, hi ha un que és el gran candidat, Tadej Pogacar, també es posarà la pomada.
3: Clar. Una cosa que jo no havia durat mai i que deu ser veritat és que, clar, de fet, ser líder del Tour té unes servituds també que en el fons són una càrrega, perquè clar, cada final d'etapa tens un protocol com a líder que has de superar.
1: Correcte. I
3: des d'entrevistes, controls antidopatge i això és una hora que perds cada vegada que acabes l'etapa com a líder, bueno, diguem, perdent temps en coses d'aquestes, no? Llavors, els corredors que saben que han d'anar a guanyar el Tour al final, són minuts, són hores, són temps que tenen de més descans a la llarga, per tant això també és una cosa que han de valorar. Una cosa que jo no sabia és que estem en compte que està també estudiat, tu avui, escolta, agafa-t'ho bé i quan arribis te'n vas a descansar que et tocarà, no? I no es perdis aquí temps amb això, amb controls, amb entrevistes, amb podis, amb protocols, amb rams i tot això, perquè clar, és temps que perds, no? També, i que et canses una mica. Però està bé, com a reflexió que mira, se'm va acudir que em van fer, vaig trobar que era clar, que era bastant pertinent.
1: Vingegaard a la darrera volta a Espanya ho va fer. Els primers dies li van cedir el mallot a un altre ciclista que sabia que l'aniria perdent a mesura que avancessin els dies, l'aniria retallant temps, i avui potser passa, però clar, el Tour jo crec que és diferent, o sigui, el Tour, si hi ha un equip que vol guanyar, i a més és que corre Pogacar, i Pogacar té una mentalitat molt diferent a la d'altres ciclistes. Pogacar, si pot guanyar, anirà a guanyar.
2: Bueno, i has de vigilar també que no se't facin allò de les escapades bidon, que es diu, que se't coli un corredor que potser no és el dels màxims favorits, però potser és dels 15 millors o així, que, bueno, que el pots tenir allà, que et pot aguantar dies, com va passar amb el Giro d'Itàlia, no? Que es va colar el portuguès aquell, l'Alfonso Eulàlio, que al final va acabar dels primers, també. No sé què va acabar, Andreu, no sé si tercer, quart o
1: cinc. Qui?
2: A l'Eulàlio.
1: Alfonso Eulàlio, el Giro, va acabar en sisè, crec. El
2: sisè, no? Vull dir que hi va estar molts dies primer i era un corredor que, clar, que és perillós, no? Vull dir que també s'ha de controlar això, que si li cedeixes el mallot a algú, si un corredor que evidentment després li pugui recuperar, que no hagis d'estar-li allà molts dies retallant, perquè alguna vegada hi ha algun corredor que ha guanyat algun tour precisament així, com va ser l'Oscar Pereiro en el seu dia. Vull dir que això no passarà ara, perquè el ciclisme està molt controlat i
1: perquè...
2: Sí, tens en Pogacar i... Sí, no, això està clar, però vull dir que, bueno, que ha passat i que, bueno, a mi és una de les coses que m'agradaria, que hi hagués un ciclista d'aquests outsiders que els hi posés una mica de pols,
1: clar, sí.
2: Perquè si no serà molt...
1: No, serà la cosa estar entre Pogacar, Vingegaard,
2: sí.
1: I ja està. Crec que Pogacar és molt favorit.
2: I ja està, perquè en Renko no el veig.
3: I l'Ayuso?
2: L'Ayuso tampoc.
1: No.
2: És un bon corredor.
1: El francès, que jo tinc moltes esperances amb ell. Lipovic, que jo crec que és ara el company del Remco Evenepoel, que puja millor, i per una volta de grans etapes, ell per mi és millor corredor que Remco Evenepoel. De fet, l'any passat va ser tercer en el Tour.
2: Li falta una mica de punxen al Lipovic per això.
1: Sí, però és un bon escalador.
2: Sí, però... Has de guanyar també, has de saber guanyar, i en aquest corredor li falta.
1: Guanyar si hi ha Pogacar és impossible.
2: Sí, però...
1: Perquè Pogacar és que no hi ha cap cosa que faci malament. Tens el millor gregari, que et va guanyar i ho va fer sobrat, perquè se'ls anaven mirant el Remco i el Vingegaard, que no podien. Seixas ahir no va estar fi, que per mi és...
3: la gran promesa francesa, no?
2: No guanyen un Tour des del 85, França,
3: amb
2: Vinyola.
1: Aquest en guanyarà.
3: Aquell senyor en Pau Arbós, que és un clàssic dels tours aquí, que em deia, el Tour el van fer per dues coses, per fer calés i perquè guanyi un francès.
2: I no el guanya des de...
3: Fa 40 anys que això no passa, estan desesperats.
2: I Roland Garros, igual, també, un tenis que fa també 40 anys o així que no el guanya un francès.
3: Vull dir que estan en una crisi nacional important en aquest aspecte, França.
1: Sí, han tingut bons ciclistes, però no...
0: I com és això?
1: Perquè...
2: Molta pressió, jo crec.
1: Sí, hi ha molta pressió i també és... No hi ha hagut un ciclista que diguis que hagi despuntat molt.
2: Hi havia un que, bueno, tu, Andreu, ja encara... De fet, no sé si es va retirar ja o encara corre, ara tinc el dubte, Román Bardet
1: es va retirar
2: l'any passat.
1: El 24.
2: Vale.
1: El 24 no, es va retirar el Giro del 25.
2: Vale.
1: Que doncs... es va vestir de mallot groc el 2024.
2: Román Bardet, recordem que em sembla que va fer dues vegades segon al Tour de França, però clar, es va trobar amb Chris Froome, si no recordo malament.
1: Correcte.
2: Que en aquell moment estava en el seu moment i tampoc va poder guanyar i, bueno... I si han ficat algun també ciclista al podi, en Jean-Christophe Peron sembla que va ser tercer també fa uns anys.
1: Thibaut Pinot,
2: que també, pobre, no ha pogut mai acabar d'explotar. Bueno, tenen difícils
1: però ara, francesos. Ara amb en Seixas, d'aquí uns anys, Seixas...
2: Sí, perquè aquest any no, Tres setmanes és molt,
1: Però jo crec que jo les prediccions que vaig fer el posava a la tercera posició.
2: És molt optimista, això.
0: Abans d'acabar, voleu fer un top 3? I llavors ho recuperem al setembre al final, o quan acabi el Tour.
2: Vale, va,
3: del Mundial o del Tour?
0: No, del Tour.
3: Va, comenceu. Jo em sumaria els que són els tòpics, que per tant no té gaire mèrit la meva
2: pregunta. Jo crec que guanyarà Pogacar, segon serà Vingegaard, i el tercer, aquí tinc més dubtes.
0: Aquí és on jugarem, va.
2: Depèn de si Isaac del Toro té llibertat o no, una mica. Si Pogacar ho remata d'hora, el veig a davant, també. Si no, ja entren més noms en joc. Clar, hi ha els típics de Lipovic, tenim també Renko... Bueno, però me la jugaré i tiraré una mica per aquí a casa i diré que Juan Ayuso farà podi.
3: Bueno, jo sóc que hagués dit d'entrada, més que també és un nom que ha anat seguint una mica més per proximitat, diguem, també geogràfica, però no sé, jo diria això i no sé, prefiro dir Frendi, va, doncs hi haurà una pàjara d'en Pogacar i guanyarà en Vingegaard el Tour. Vinga, va.
0: Vale.
3: Amb la qual cosa quedaran 4-3, no? En tu, llavors, aquests
2: dos? Sí.
1: Va. Jo, Pogacar, Vingegaard i Pol Seixas.
3: En Seixas, aquests, dius? Sí, encara el mantens, aquest?
1: En Pol Seixas és...
3: Amb els seus 19 anys, especial. O 20, no, aquest? 19
2: sí,
3: anys,
2: sí,
3: té? 19 anys, ja. Sí, sí.
1: Va fer tota la Lieja a roda de Pogacar i perquè el va rebentar els últims 500 metres d'una pujada molt explosiva, però ve d'exhibició en exhibició aquesta temporada i Seixas, per mi, tercer.
3: Però vaja, diem 3 noms, 4 o 5, però són 184 noms que són molt bons tots, en general. Quan són els millors corredors, els millors equips en el món i el moment que tenen. Llavors, no valorem prou, hòstia, la qualitat que deu haver-hi amb aquests grups de corredors, que deuen ser unes màquines, tots, eh? Clar que llavors hi ha també dins aquestes màquines escales, eh? Però són els 200 millors corredors del món, els del Tour.
1: Pràcticament agafes tot. Hi ha corredors que sí que... Per tal, hi ha molts que el que fan, al veure ara que és molt complicat guanyar, doncs van al Giro d'Itàlia o a la Vuelta, perquè saben que ja no es trobaran ni en Pogacar ni en Vingegaard.
2: Exacte. Bueno, Vingegaard, de fet, fa el calendari una mica també al contrari al Pogacar, fins i tot. Vull dir que...
0: Tampoc es volen trobar gaire.
2: És el primer cop que es troben aquest any.
1: Aquest any, sí. L'any passat es van trobar al Dauphiné, que va preparar el Tour i el Tour de França.
2: Es troben dos cops, tres l'any màxim. Vull dir, perquè Vingegaard no corre curses d'un dia, pràcticament.
1: No. I no sé si ho heu vist, amb Vingegaard, que quan atén els mitjans de comunicació i passa per la gent, perquè clar, el ciclisme no és com els altres esports, que no et pots... És que és impossible no tenir la gent a un pam, amb mascareta tota l'estona.
0: Sí, ho vaig veure.
2: Per no pillar virus.
0: Perquè diu que porta dos tours, que s'ha posat malalt.
1: I a més, també m'hi vaig fer... El seu equip, quan vaig estar al fòrum al paddock, tu veies molts equips, l'UAE, tot obert, que la gent ho podia veure perfectament. El Visma semblava un equip de futbol, tot ben amagat, tancat, que no s'hi acostessin gaire els periodistes, ni tampoc la gent que estava convidada per anar per allà al paddock. I la veritat que no té res a veure el que és l'UAE i el Visma. Podríem dir que l'UAE és un equip més mediterrani i el Visma tot el contrari.
3: Més nòrdic. Totalment.
0: Doncs haurem d'anar a tancar la tertúlia, però abans, si voleu explicar que hi haurà un programa especial a partir de les 12, Andreu, aquí al 9FM.
1: Sí, a partir de 11:45, doncs tindrem un programa juntament amb una codinenca i la veu de Sant Joan, que farem un repàs de l'etapa d'avui que transcorre les nostres comarques, i bé, doncs durarà en principi 3 hores, per tant farem un seguiment d'aquesta etapa que passa per aquí avui al Tour de França per les nostres comarques.
0: Doncs Txell Bardolet, Isaac Muntades, Andreu Jiménez, moltes gràcies per la tertúlia d'avui, i si m'equivoco em corregiu, Alele Tour es diu?
2: Sí. Alele Tour. Exacte.
0: I ensenyem una altra vegada
2: en Leclerc, sí.
1: Leclerc.
0: Aquesta samarreta m'encanta,
2: És un supermercat, això, per qui no ho sàpiga.
0: Sí.
1: I aquest és el mallot que portava en Pogacar.
2: Exacte.
0: A mi m'agrada perquè m'encanten els topos, llavors...
2: Exacte.
3: És com de pijama, m'han dit això una mica, eh?
2: Això...
3: Pijama,
2: confirmo, la meva parella dorm amb això. I n'he donat a gent... i que ho utilitza de pijama, també.
3: Veus?
0: Doncs va bé
3: saber. I també hi ha pantalons amb això, no només en això?
2: No donen pantalons enlloc. De fet,
1: culot donen?
2: Culots els has de comprar, jo crec,
3: I alguna bici té l'encolor, això no en tiren pas cap, no?
2: De bici l'únic que pots fer és fer-li la trabanqueta a algun corredor i robar-la, però no ho recomano, perquè...
0: Exacte, que sembla que canviïn bicis com per bidons d'aigua,
3: Quan val una bici del Tour?
2: Home, 20.000 euros, jo crec, no?
3: Home, la de la taula Blasi en valia 16.000, que li van robar, la de la taula, doncs...
2: Més,
1: ahir de fet vaig baixar el bus del Movistar i estaven allà a les bicis i comentant amb els pares d'un dels corredors de l'equip Movistar, ho deien, agafes una d'aquesta i ja tens el mes solucionat. El mes i potser l'any.
3: Si no et troben, això, també. Exacte. Vas, però sí. Molt bé, molt bé.
0: Doncs bé, que vagi molt bé i bon tour a tots.
3: Va. Igualment, gràcies.
0: Adéu. Adéu.
2: Adéu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia. Barri.

més boomerang dels Manel, i és que aquesta cançó fa referència al Tour de França del 1996, quan va significar la fi del reinat de Miguel Indurain al Tour de França, després de guanyar-lo 5 anys de manera consecutiva. Aquell dia a l'estació d'Otacam, com diu Guillem Gisbert, Indurain es va fondre i el danès Bjarne Riis va consolidar el liderat al port d'Otacam.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ja us vaig explicar l'altre dia que la primera fase del tall de l'R3 entre Montcada, Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat fa dues setmanes i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Segons explica Marc Genera, el portaveu de Perquè no ens fotin el tren, diu que troben a faltar que no hi hagi una acció de planificació i de coordinació d'obres. Genera parla de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies que la Generalitat va crear precisament fa 8 mesos a l'inici d'aquestes obres per dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies. Segons les plataformes d'usuaris, la Generalitat, que els ha confirmat que està al cas de la situació, tampoc no ha donat cap termini. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga impliquen més de 16 mesos de tall ferroviari. Van començar l'octubre passat i estan dividides en dues fases. La primera estava prevista entre l'octubre del 2025 i el maig del 2026, però encara no ha acabat. I la segona, amb el tall de trens entre Mollet, Santa Rosa i la Garriga, estava prevista entre el maig de 2026 i el gener de 2027. Segons el comunicat emès per les plataformes d'usuaris, els treballs del mur afecten només l'espai de la via 0 i, per tant, no hauria d'impedir la connexió de la R3 a l'entrada nord de l'estació de Montcada i Forcació. Qualifiquen d'escandalós que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per reparar el mur i evitar el retard de les obres. També consideren una deixadesa i abandó de la línia que no s'hagin solucionat els casos de robatoris de coure, l'últim entre la Garriga i el Figaró fa una setmana i mitja. A més, afegeixen que l'incompliment i retard de les obres no només afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions de proves dels nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, sabem que avui és un dia complicat pel que fa a la mobilitat a les nostres comarques. Explica'ns.
3: Doncs mira, Ona, a veure, vull destacar pel que fa a la línia R3, no hi ha res a dir, però sí que les carreteres, avui a zones hi ha pobles que ara mateix doncs entrades d'ells estan incomunicats, per exemple, pujant des de la C-17 per on recorrer, passar el Tour de França. Hostalets, Centelles, tenen entrades als seus pobles tallades a causa de tot el pas del Tour de França, també cap a la zona passada Manlleu, és a dir, tota la zona de la part nord d'Osona. Per tant, avui que la gent miri, sobretot, els mapes, els mòbils, de quines són les restriccions, perquè hi ha molts pobles que quedaran incomunicats.
2: Doncs aquesta és la mobilitat pel que fa avui al nostre territori.
3: I també
2: destacar, hi ha un apunt més, Andreu?
3: Que si la gent vol anar cap a Puigcerdà o això, no podrà anar per la Collada de Tosses perquè estarà tallada, o sigui que hauran d'anar per la C-16.
2: Perfecte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: repassarem les notícies que us explicàvem feia una hora. La Fundació Impulsa becarà 27 estudiants de formació professional del Moianès el curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat tenia en Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial, que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
2: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
1: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin el seu creixement professional i humà als joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Pedrisa és una mentora de Castellterçol.
3: Home, una mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
1: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació.
0: I la Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Rúnric.
4: Doncs sí, així és, Ona, i és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places. Amb una llegenda d'Albert Rúnric, no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem a Alba Ferrés de la Colla de Diables de Cardedeu.
5: Durant el matí han hagut moltes activitats així com, bueno, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara i després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
4: La llegenda d'enguany no ha incorporat novetats per al segon any consecutiu, però els espectadors han pogut gaudir de la música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant la significació, la bèstia de la colla Diables de Cardedeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
5: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des dels més petits als adults.
4: Un cop acabat la representació de la llegenda del Berro, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Berro de Cardedeu, com no podia ser d'una altra manera. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions, Isaac Muntades.
6: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de l'UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Oriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
7: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
8: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
6: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I ara mateix connectarem en directe des de Sant Feliu de Codines amb en Ton Falqués, perquè allà ja estan a punt per l'arribada del Tour. Ton, què tal? No sé si ens podem sentir en Ton. Hola, Ton, endavant. Em sembla que no podrem fer connexió des de Sant Feliu de Codines. Si podem provar-ho d'aquí una estoneta, doncs podrem connectar en directe per veure com es preparen per l'arribada del Tour de França. Fins aquí l'informatiu d'avui. I ara, com sempre, dediquem aquesta estoneta per parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Laia de Déu, què tal? Com portem aquest dilluns?
9: Molt dilluns, Ona. Molt dilluns. Molt dilluns. Excessivament massa dilluns avui, eh?
0: Jo t'he de dir que per mi està sent el dilluns menys dilluns que portem de tota la temporada del Territori 17.
9: Sí.
0: Primer de tot perquè és aquest ambient d'estiu. Per mi és estiu. Avui m'he llevat i dic, ostres, estic... No sé on estic vivint. També és veritat que, clar, avui a la feina també és un dia especial passa el Tour de França, però tot i així també perquè, clar, ja comencen els torns d'estiu. Per tant, ostres, per mi el dilluns menys dilluns que portem.
9: Clar, jo és que he dormit una unitat de 3 hores avui. Aleshores és com que no acabo jo d'estar
0: molt... No acabes d'arrencar, Laio?
9: No. El tratar d'arrencar-lo és un... En el meu cas és un fail total. Vull dir...
0: En fi, Laia, què ens portaràs avui? Aquesta última...
9: Últim
0: coses que passen, eh? Poc se'n parla,
9: sí.
0: Eh?
9: Vull dir... Poc se'n parla, eh?
0: Sí.
9: A mi m'agrada molt aquesta secció. Però bé, començarem perquè a mi, bueno, les traduccions em semblen fascinants, vale? Perquè hi ha gent que doncs, no sap traduir coses. En aquest cas, són paraules del món casteller, perquè al final, doncs, bueno, jo he sigut castellera durant molts anys i crec que és interessant. Però el periòdico fa uns dies, el titular deia això: Los Minyons de Terrassa s'estrenen en la gama extra esta temporada durante la fiesta mayor. Fins aquí tot bé. Vale, què passa? El problema ve quan tu veus la foto i veus el peu de foto en el text.
0: I què posa?
9: Que posa la torre de nuevo, ja comencem malament, con forro y esposas. Ara resulta que els castellers porten... esposes, de manilles, saps?
0: En podia entrar sèrio?
9: Manilles del castell.
0: Això de quin com diari era, Laio?
9: El periòdico, sí, literalment la traducció està bé, però continuo pensant que el de la Torre de Nuevo seria la Torre de Nueve,
0: sí. Però con forro i esposes...
9: Con forro i esposes, clar, vull dir, és la traducció literal que han fet de manilles.
0: Però clar, fins a quin punt s'han de fer traduccions literals quan parlem de vocabulari específic, per exemple, en aquest cas del món dels castellers, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi de dir, no es pot traduir.
9: Exacte, no s'ha de traduir. Jo penso que hi ha moltes coses que no s'haurien de traduir. No entraré en aquest tema perquè és un tema que se m'infla la vena ja. Però bé, m'ha fet gràcia perquè és això. Són traduccions literals que crec que, com tu has dit, Ona, doncs al final doncs no haurien de fer-se. Perquè si no, no s'entenen i hi ha malinterpretacions.
0: Exacte.
9: I ara em va fer molta gràcia una fotografia que te la llegiré perquè al final és una ressenya de Google, vale, que si te la jo et llegeixo el que va posar la persona, vale? Comida excelente, la paella de marisco y los calamares increíbles, muchas gracias Ángel por tu buen trato, calidad, precio inmejorable, muy recomendado. Fins aquí sembla tot bé, no? Fins que llegeixes que han deixat aquesta ressenya a J. Camps Corredoria d'Assegurances.
0: J. Camps
9: Corredoria d'Assegurances. Correcte.
0: Ostres. Ara, vull dir...
9: El més divertit és que li respon el propietari. Apreciamos tu opinión, Guillem, però som una corredoria, no un restaurant, tot i que certament ens agrada posar-li una bona salsa als seguros de danys.
0: Els hi ha sortit bé al final.
9: I afegir punxos de sal a les responsabilitats civils. Comentaris com el teu ens ajuden a seguir treballant per obtenir la primera estrella Michelin del seguro.
0: Ostres.
9: Una salutació. Em sembla fascinant aquest... O sigui, L'error, però és que la resposta, a mi m'agrada molt llegir ressenyes d'Instagram i m'agrada de Google, i més m'agrada llegir les respostes.
0: A mi també.
9: Un esport fascinant.
0: Tu ets aficionada en posar ressenyes a Google? Jo n'he posat alguna, eh?
9: Jo n'he posat alguna, però no acostumo a posar-ne. Certament no acostumo a posar-la.
0: Jo em poso quan realment és molt necessari i quan realment he anat a un lloc que m'ha agradat molt i dic, és que es mereixen una ressenya, o sigui...
9: O quan no m'ha agradat gens i m'han tractat
0: fatal. Exacte. Quan és un terme mig, és com, bé,
9: sí,
0: ja...
9: Sí, quan és un terme mig, com... És com un, vale, ja està, o sigui, està bé, guai, tornaré, sí, probablement, però ja està. I jo no podia acabar la temporada del Coses que passen sense parlar d'algú que ha passat molt recentment i que em fa molta gràcia. I que ho titulava, ara m'ha sortit un anunci, titulava l'ABC fa uns dies, segur que ja us heu enterat, però doble ataque a la sede de Vox. Un hombre lanza penes de plástico y otro prende fuego a la fachada.
0: No ho sabia, Laia.
9: Com que no ho sabies?
0: No, mira, això m'encanta perquè és com el desenllaç perfecte per acabar el Coses que passen, o sigui com...
9: Em sembla...
0: Uau! Com no ho sabia, això!
9: Pues es veu...
0: Doble ataque.
9: A mi em sembla fàcil, o sigui, el punt de que no puc llegir l'article, vale? Em sap molt greu, però el punt de, o sigui, a mi Instagram se'm fa, crec que fa dos dies com a molt, se'm va plegar com de doble, vull dir, d'aquesta i memes, vull dir, llançar penes de plas, o sigui,
0: uau,
9: vibradors a la seu de Vox, em sembla la millor reivindicació.
0: Uau,
9: sobretot,
0: m'encanta.
9: No? Venim de l'orgull LGTBIQ+, doncs em sembla encara més divertit, saps? Com a reivindicació, saps?
0: Uau.
9: Per molt que ells diguin, i l'altre, bueno, el que li pren foc, llàstima que no anés més enllà.
0: Estic llegint ara la notícia, l'Aio, i em fa gràcia perquè diu... segons ha pogut saber l'ABC, la persona, encara sense identificar, va encendre foc aquest diumenge a uns quants, referint-se a penis de plàstic, que una altra persona va llançar prèviament a la porta de l'edifici.
9: És que em sembla fascinant. O sigui,
0: i que només van cremar els penis de plàstic.
9: O sigui, a mi em sembla... Clar, però el foc devia pujar i, per tant... Vull dir,
0: clar,
9: tu, la foto es veu com la façana una mica xamuscadeta, saps? Una mica cremadeta.
0: Uau, ostres.
9: Que, és que a mi em sembla fascinant. Vull dir, crec que no hi ha millor manera d'acabar...
0: Meravellós
9: que...
0: desenllaç, Laia.
9: Oi? És que
0: exacte.
9: Em sembla fascinant.
0: Doncs moltes gràcies per totes aquestes coses que passen, per portar-nos notícies surrealistes, que en alguns cops ens agradaria que fossin reals i d'altres ens agradaria que fossin mentida. Per tant,
9: totalment cert.
0: Laia, que vagi molt bé i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
9: Ciao.
0: Adeu. I com sabeu, al final del Coses que passen, nosaltres el programa seguirem, en aquest cas, amb 3 minuts de publicitat. Fins ara.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I abans de saludar en Guillem Sánchez, que ja el tenim a punt aquí a l'estudi, farem una connexió ràpida des de Sant Feliu de Codines, que s'hi troba en Tom Falqués, perquè s'està preparant el municipi per l'arribada del Grand Depart. Tom. No sé si el podrem sentir. Doncs bé, connectarem més tard en el programa especial del 9FM on acudirem que la veu de Sant Joan per veure un cop més doncs, com es viu al nostre territori l'arribada del Tour. Guillem, com estàs? Dia mogudet avui, eh?
2: Nerviós, estic nerviós perquè de fet m'ha passat com algun company també d'aquí de la redacció que hem vingut una estona abans perquè no sabíem si podríem aparcar a prop o no de la feina. Finalment hem trobat lloc sense problema. Ara bé, sabem que fins que no passi tot i no s'obri tot, no podrem treure el cotxe d'aquí.
1: El cotxe guardadet.
2: Tot i això, dies macos, d'aquells de sí. Guardant el record, de fer un vídeo del que està passant per la tele, a fora, el que puguem tenir temps d'atrapar i de veure, jo penso que això també és bonic de fer.
1: Doncs vinga, va.
2: Va, en David, ens costat avui el següent. Diu, processant que avui arrenquen 15 dies d'onada de calor. Prepareu-vos, eh? Gent que vagi a veure avui el tour on sigui, sisplau, gorra, ulleres de sol, molta aigua.
1: Molta aigua, molta aigua.
2: Ombreta i el que sigui. Va, la Natàlia respon això, diu, l'únic que mig respecto d'aquesta calor tan obscena és que la roba triga a assecar-se una mitjana de 13 minuts.
1: Sí, això és perfecte.
2: Això està bé.
1: Perquè a més també ahir vaig anar a veure el tour i realment vaig agafar una ampolla d'aigua i em vaig ruixar.
3: Sí.
1: 3 minutets i ja estava seca, gairebé.
3: Em vaig ruixar.
1: Sí, em vaig ruixar amb aigua, sí.
2: Era aigua, eh? Confirmant que no era cava, que no era...
1: No, era aigua i suor.
3: No era... No havien tampoc hidrats ni res que es posen els ciclistes.
1: No, era aigua, era aigua d'una botiga de conveniència de Barcelona, vull dir que...
2: Va, perfecte. En Dylan, avui també, en retrat d'això, diu... Avui, lligant estelades a un fanal amb motiu del tour, passa un senyor random amb la bicicleta i em diu... Ojalá si te queme la mano.
1: Espera,
2: diu, tot seguit s'ha fotut una hòstia monumental. Diu, poètic.
1: És perfecte.
3: El Carles existeix.
1: És perfecte, de veritat. O sigui, la vida fa aquestes coses expressament.
2: Mira, jo avui he de reconèixer que venint també cap a la feina amb el cotxe ja he vist algunes rotondes d'aquí de la ciutat de Vic que també s'estaven guarnint amb diferents elements i m'ha agradat molt els trossos de calçada pintats com aquells mítics d'etapes també del tour de ports de muntanya, sí. Que veus noms
3: de corredors
2: no? Que l'han guanyat, de dates especials. Ostres, això m'ha agradat moltíssim.
1: Que guai.
2: Molt. Va, un comentari d'en Jordi també avui que ens diu, has vist la sèrie sobre el Tour de França? Diu, no, només he vist el pilot. Fins aquí la meva aportació. Us dono permís perquè l'aneu explicant. De res.
1: M'encanta. Si l'escolta la meva parella, estarà tot el dia dient acudits.
2: Va, Antoni, recorda el següent avui. Diu, vinc observant com s'està renovant el paviment d'una sèrie de carreteres a Osona que casualment són per on ha de passar el Tour. Hauríem de fer passar la cursa per rutes diferents cada any i ja tindríem solucionat el deficient manteniment d'infraestructures que ens toca patir.
1: Això és cert.
3: Que passi cada dia el Tour de França. No?
2: És el que hi ha. És el que
1: hi ha. Una de les crítiques podria ser que això es podria fer sense que passi el tour.
2: Alegrem-nos per això que s'ha fet també, eh?
1: Sí.
2: Alegrem-nos que s'ha fet.
1: Sí.
2: Va, bona aportació també d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo d'escoltar els de la SER que retransmeten el tour anomenar els municipis catalans, però on demà transcorre la tercera etapa i ara tinc el timpà perforat.
1: Ai.
3: Què deu haver dit?
2: No ho sé.
1: Hostalets de Balenyà. No, encara.
3: No, Hostalets és fàcil.
1: Centelles.
3: Camp de Bànol.
2: Uf, la de Camp de Bànol.
3: Sant Quirze de Safaja.
2: Per exemple. Tu, Andreu, aquests dies que ets més de bici o de futbol?
3: A veure, està claríssim.
2: Sí?
3: Bici.
2: Bicicleta.
1: Binomi espectacular.
2: Tot això devies veure, no? I el Brasil-Noruega? No, vas veure el Brasil-Noruega?
3: La primera part, me'n vaig anar a dormir. Avui havia d'estar molt d'hora aquí al matí.
2: Va, doncs mira, un parell de pilades vinculades amb això. L'Adrià, que ens diu, Neymar pendent de la seva guerra particular amb Nilan quan el seu país es troba contra les cordes. Diu, una actitud que ajuda a entendre la seva decisió d'abandonar el Barça i el desenllaç de la seva carrera. Tot el del penal que va passar ahir amb en Neymar,
3: juro
2: que va ser surrealista.
3: És penós.
2: El minut on cessava les recriminacions després.
3: L'IQ d'aquest futbolista, si el de Vinícius i el qüestionem, el d'aquest crec que encara s'emporta la palma, eh?
2: Imagina't. Va, i en Josep ens diu això avui per si mai us ho pregunten, eh? Atenció, ens escriu, informació de servei, el cognom Odegaard vol dir granja destruïda, és a dir, algú que ve d'un mas que es va perdre durant la Pesta Negra, per si mai surt el debat. Odegaard és un jugador de la selecció de...
3: El capità, de fet.
2: Correcte. Que va celebrar aquella... aquella falta que li va fer Neymar precisament, que li van acabar ensenyant groga, una celebració d'aquelles de ràbia,
3: sí,
2: i de...
3: Sí, és que no, vaig mirar la primera part i...
2: Ostres, com posa això, com posa?
3: No, a mi el que em posa és...
1: Homes, no els entendré mai.
3: Ai, no, va. Però que això és de...
2: És la celebració,
3: és la celebració
2: que fan,
3: de Noruega, no l'has vist?
1: No, no, Andreu.
2: Doncs busca-ho per
1: ara, ara...
3: S'ha fet superviral, ja veuràs.
1: Doncs la buscaré.
2: Va, acabarem amb una veritat com un temple, la que ens escriu en Ramon. Avui dilluns diu: cada any Vinícius perd la pilota d'or abans. No sé si algú estava pensant que la podia guanyar, no, encara aquest any.
3: Qui la guanyarà, juga a França...
2: O no Argentina.
3: I no és Kylian Mbappé.
2: O Argentina, no?
3: O Portugal, Bruno Fernández.
2: T'imagines.
1: Veurem.
2: Ho deixarem aquí, gaudiu del Tour, i si no podeu ser en un lloc on passi, evidentment, la cursa, poseu la tele, que avui,
1: exacte,
2: és dia...
1: Exacte, avui és dia de televisió, exacte.
2: Doncs va.
1: Que vagi molt bé.
2: Fins demà.
1: A l'Ele Tour.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Vinga.
1: Passen 6 minuts de 11:15 del matí. Can Fortuny és un dels restaurants amb projecció, amb més projecció de la comarca, i es trasllada. Un canvi que va lligat també al procés de maduresa i evolució d'aquest projecte gastronòmic que lidera el cuiner santallenc Gerard Fortuny. I avui el tenim aquí al Territori 17 per parlar sobre com és aquest canvi. Bon dia, què tal, Gerard?
0: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Gerard, el 2023 tu tenies 25 anys i vas decidir obrir el restaurant a Centelles, en concret al centre del poble, que va ser a la plaça Major. Què et va motivar a obrir a Can Fortuny?
0: Suposo que la necessitat de tindre un projecte propi. El poble em va ajudar a crear un projecte on pocs diners necessitàvem per arrencar-lo. Després va ser una molt bona opció i el local estava gairebé intacte. Després va ser inversió petita i amb possibilitat de créixer. Sí que és veritat que la idea del principi era molt diferent a la que estem desenvolupant ara. De fet, molta gent deia que era boig per fer aquest tipus de gastronomia a Centelles, però va anar bé per créixer orgànicament.
1: Ara parlaves aquest tipus de gastronomia. Clar, com definiries què és la cuina de Can Fortuny? Explica'm també quina era la teva idea del principi i al final el que ha acabat esdevenint.
0: Bueno, al principi, i m'agrada explicar-ho perquè teníem unes frases que era compartir és viure i on compartir, si no recordo si era on compartir era menjar o alguna cosa així. La idea era que tothom compartís els plats, fer plats molt grans i tal, però no... O sigui, la idea, quan jo la volia expressar, m'agradava, però quan realment la teoria m'agradava, però la pràctica no la disfrutava, i a mi em tirava molt els menús degustació, que és el que he treballat sempre. Després, com pensava, el poble funcionarà millor una oferta que sigui per compartir i no funcionarà l'oferta de menús degustacions. I finalment crec que ha sigut el contrari, si he apostat per el que m'agrada a mi, que és fer menús, i després el fet de fer menjar per compartir, doncs ho he deixat per altra gent.
1: Creus que potser al començar tan jove, perquè repeteixo, tenies 25 anys, si m'equivoco corregeix-me, pot ser que se't tingués estigma de ostres, és molt jove, potser això no li acaba funcionant, o tu sempre tenies com aquella, allò de dir, ostres, és que confieu en mi, saps?
0: Els meus amics, no hi havia ni un que en aquell moment confiés en mi, és a dir, tots deien que seria un fracàs absolut, excepte dos, diria, que sí que hi van confiar. Sí que és veritat que a poc pues, van anar veient que era algo sòlid. També seguim evolucionant a hores d'ara, vull dir, no, òbviament encara estem aprenent i estem treballant molt amb la Clàudia per poder assolir un projecte i que sigui un projecte estable. Però jo invito i convido a tots els nanos joves de 25, 20, 21, 22, és igual l'edat, a que si tenen ganes de fer alguna cosa i estan motivats ho facin. L'edat no ha de ser un problema, ha de ser més la maduresa, però l'edat no ha de ser un problema.
1: Parlem també una mica de el punt principal, no? Aquest canvi d'ubicació, passes de Centelles a Vic. Com és això de fer un canvi a la capital osonenca?
0: Pues mira, fa 2 anys més o menys ja vaig anar al meu pare i vaig dir que el local on estava mare no m'agradava, i el meu pare emprenyat perquè clar, era un local que havíem fet junts i no l'entenia, i vaig dir, ostres, és que el que estic fent ara, les necessitats que tinc ara no són les que tenia fa un any en aquells moments, que seria fa 3 anys exactament. les necessitats que tinc ara amb 12 persones treballant per mi, doncs no són les mateixes, i necessito més espai, més un lloc on poder seguir creixent i no estancar-me, i bueno, doncs anar buscant per Centelles, hem buscat per molts llocs, no trobàvem res, sempre jo amb la il·lusió i el somni de tenir una masia amb cabres i un hort, vull dir, això ha estat com algú que ho he hagut sempre, i la Clàudia, doncs, sensata i fredament, fa un any vam vindre a veure el local on estem ara aquí a Vic, i em va dir, és aquí? Dic, no és aquí. I un dia em va dir, que sí que és aquí, Jordi. Diu, aquest lloc està bé. I dic, vale, dic, bueno, dic, ens ho mirarem. Però ens ho mirarem. Jo seguia amb el cap que volia, doncs, algú superpersonalitzat. I ella fredament em va dir, Gerard, no tens calés, no et coneix ningú, vull dir, munta un projecte a Vic, fes-ho bé, guanya diners, i si mai pots i t'ho pots permetre, munta't una masia amb

0: anat molt bé, perquè al final el nostre discurs és que una tradició no reinterpretada, després estem seguint la tradició i l'estem reinterpretant a la nostra manera, amb coses més modernes, però el local ja era rústic, simplement necessitava coses modernetes, i amb l'ajuda de la germana de Clàudia, que és l'Ester, va entendre molt bé el que buscava jo, perquè al final jo li deia dir que és cuir algo que sigui reinterpretat, vull modernisme, o sigui, al final l'entrada vull que sigui negra, fosca, que després obrim una cortina i ens trobem un menjador pues clàssic, i crec que ho ha aconseguit, perquè al final entres al restaurant és tot fosc, no hi ha gairebé llum, i a la que passes una cortina negra et surt un menjador pues, com deia, amb gotelé, amb vigues de fusta, amb entereria llarga. Vull dir, crec que hem aconseguit pues, combinar la tradició i el modernisme.
1: I un dels punts també potser que us defineix més és l'hort. Teniu un hort a Centelles, no sé si ara aquest hort segueix aquí a Vic també.
0: Tenim un hort que no és el nostre hort, o sigui, hi ha un senyor que se n'en cuida i després nosaltres treballem juntament amb ell, per lo qual podem treure coses com pepinillos petits i tomàquets, pues, tenim 14 varietats diferents de tomàquets aquest any, però aquest any hem fet una petita representació d'aquest hort en el restaurant, amb un hort urbà que encara no està acabat. Vull dir, encara estic buscant algú que em posi terra, si algú s'anima o que em contacti amb mi, per poder muntar aquest hort, on tindrem una petita representació, sobretot les pastanagues i alguna coseta més que gastem tot l'any, però una petita representació d'aquest hort de Centelles.
1: I clar, heu tancat una etapa a Centelles, n'heu obert una a Vic, com va anar el comiat a Centelles? Perquè crec que vau fer un sopar o un dinar de comiat.
0: Ens va passar una mica com les oques grasses, que hem anat fent concerts, però vam presentar un sopar, es va omplir molt ràpid, vam omplir un dinar, després vam tornar a omplir un altre sopar i vam decidir posar un altre dinar, i ja n'hi parem perquè patarem, però vam fer un format pensat una mica pel poble perquè pogués vindre qualsevol persona, però se'ns va apuntar un munt de gent de fora després, o sigui, agraït. La idea era despedir el local de Centelles, despedir els clients que han estat molt habituals a Centelles i els que no, vull dir tots, i després pues, tancar una etapa per obrir-ne un altre Vic.
1: Que també vau fer una inauguració a Vic, eh?
0: Exacte.
1: I com va anar?
0: Molt bé. De fet, vam fer una inauguració on cada any fem el tercer aniversari, que coincideix amb el dia del meu cumpleaños, coincideix amb, bueno, aquest any amb l'obertura a Vic, i vam decidir que en lloc de treure-hi rendiment d'un dia que és una inauguració o un aniversari, fer-ho benèfic i destinar-ho tot a la família de Jaume Bou, que bueno, ha estat tot a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: I a part de Can Fortuny també tens un altre local, el Forbits, que seria una idea potser completament de Can Fortuny, perquè és una hamburgueseria. També com estan en aquest projecte i què espereu del futur de Forbits?
0: Bueno, en qüestió d'un mes hem canviat els dos locals, vull dir, encara m'estic recuperant. El Forbits a Centelles és una aposta molt arriscada, al final són coses que normalment s'obren a ciutats, bueno, molt semblant al projecte meu. A vegades no cal estar a les ciutats, vull dir, ens hem d'escapar una mica d'aquests jocs, sobretot els que volem obrir negocis, crec que hem d'apostar pels poble també. L'hamburgueseria va molt bé, o sigui, de fet ens agrada molt el que fem, ho estem disfrutant molt. Ara hem decidit fer un canvi de local per lo mateix que he canviat jo, perquè el local on estàvem no era, o sigui, era molt guai, però no se'ns adequava el que necessitàvem. I el de la plaça, pues, fa exactament un any vaig fer una inversió en reformar-lo una mica i creia que era un bon lloc on anar. Sobretot ara tenim una terrassa que està de conya per anar-hi les tardes.
1: Per tant, quedem que teniu Can Fortuny es trasllada a Vic i el Forbits es trasllada a Centelles, però canviant de local a l'antic local de Can Fortuny, no?
0: Exacte.
1: Ha estat dur aquests temps d'anar movent coses i tot?
0: Sí.
1: Sí, oi?
0: Poder més per la Clàudia que per mi, però la Clàudia pobra era la que rebia pues, tot el meu estrès, però bé.
1: Quin tipus de client teniu a Can Fortuny? No sé si ara potser canviant a Vic serà un públic diferent, perquè clar, realment és el que dius, no? Aquests llocs de menús degustacions potser són més adequats per les capitals, però ostres, a Centelles ha funcionat bé, i d'on venia la gent?
0: La veritat és que a vegades en restaurants de menús de degustació ens trobem que el client ve un cop l'any, dos cops l'any, o ve un cop a la vida per provar-ho.

0: Després, quan jo penso en el negoci, dic, ostres, poder en un lloc com a Barcelona, que tinc un munt de turistes, està bé, puc permetre-m'ho, però un lloc com a Centelles o com ara Vic, la Clàudia pues, va tindre la idea de presentar una carta per venir aquí a Vic, o sigui, la vam posar a prova a Centelles fa uns dos mesos, i vam crear una carta pues, per poder tindre un públic més recurrent. Després la carta és un model que ens agrada molt perquè seguim el monodegustació, simplement que us el feu vosaltres a mi, us el personalitzeu a el que us vingui de gust en aquell moment, i és una carta que bueno, dona peu a poder vindre un cop al mes o un cop cada dos mesos a provar els nostres plats, que al final els hem canviant cada tres mesos.
1: Ara, per acabar, una persona que tingui ganes de provar aquest menú degustació, què s'hi ha de trobar? Què et pot esperar? Quins, per exemple, digue'ns algun exemple de plats que puguin trobar.
0: Bueno, ara estem intentant fer un patent cru, que és just d'avui, que l'estem intentant fer amb botifarra negra i aigua de porc, però després fem plats com l'arròs, que això us ho trobareu al menú degustació, que és una de les nostres especialitats. Treballem molt el producte que tenim de temporada, com ara el calamar de putera o un bisque de lluerna, que està quedant molt guai. Sobretot no són plats que siguin molt experimentals o molt raros, sinó que anem a fer cuina molt tradicional, però poder amb textures o amb elaboracions diferents, o la Clàudia, que ens fa postres com un lemon pie ara, però li combina Maria Lluïsa i el Fabra, que el fa molt refrescant.
1: Doncs Gerard i la Clàudia, que tampoc ha parlat però també ha estat aquí acompanyant-nos avui a l'entrevista, moltes gràcies per venir al Territori 17 i també molta sort en aquestes dues etapes, també Can Fortuny i la de Forbits. Que vagi molt bé.
0: Merci, gràcies.
1: A vosaltres. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Última setmana del Territori 17 de la temporada, així que avui parlarem ja de festes majors, l'esdeveniment del nostre país durant aquests mesos. I avui ho farem parlant de la festa major autogestionada de Cardedeu, no, Enric?
2: Doncs sí, exacte, així és, i parlem d'autogestió. Estem parlant del Polvorí, que va molt més enllà d'una festa. De fet, és un punt de trobada per l'antifeixisme, el feminisme, per l'antiracisme i per l'ecologisme. Una festa amb uns pilars clars, un espai segur, l'indret, de fet, on es lluita perquè la societat sigui una mica millor aquí a la vila i que ho sigui gràcies a la comunitat. En definitiva, l'indret on els ideals d'esquerres es materialitzen i passen a ser fets i no només paraules. I precisament les companyes del Polvorí són les que aquest cap de setmana han presentat el cartell del que serà la festa major autogestionada més espectacular d'aquests últims anys d'edicions. Així que volem conèixer-la, volem parlar-ne i volem preguntar-li a la representant que tenim aquí avui, la Júlia Genís, que ens va comanar ella el lit perquè de cultura en sap un feix, així que si alguna cosa és el Polvorí, és cultura en majúscules. Júlia, benvinguda a casa teva i al Territori 17. Com estàs?
3: Hola, gràcies per convidar-nos. Fa molta il·lusió.
2: A tu només faltaria... Escolta'm, a veure, jo m'he deixat portar, ja ho has vist, però explica'ns tu que en formes part què és exactament el Polvorí per la gent que no ens ho vegui.
3: Doncs el Polvorí, jo diria que ho has dit molt bé, és un espai segur de festa, és un espai que reivindica la lluita popular i social des d'una base, des de la cultura, des de la plaça, des de la comunitat, des del trobar-se i des del gaudir sabent que estem reivindicant junts, no? No és només un espai on anar a ballar, que també, però sinó també és un espai on tu pots ballar segur, on tu pots reivindicar el que creus i... O sigui, diríem que podria ser una festa major amb caire de transformació social.
2: I tant. I escolta'm, hi ha molta gent que l'ubica segurament com que la gent que forma part i així té un perfil més aviat jove, no? Però clar, quan va néixer? Perquè hi ha molta gent que en forma part que no va veure el naixement perquè no existia ni l'imaginari als seus pares.
3: Hòstia, sí. El Polvorí va néixer el 2002. Ja fa... Aquest any fem 24 anys.
2: Poca broma.
3: I l'any que ve farem festa grossa perquè en fem 25, quart de segle. Vull dir que ja, ara ja fa bastant de temps. Som gent jove, però és veritat que ara ja comencem a apropar-nos a certes edats, eh? Vull dir que ja no està tan format només per la part més jove del poble. I jo crec que el Polvorí va néixer com d'una necessitat, no? D'una necessitat de tenir un espai diferent de festa major, i el que ha anat fent al llarg dels anys és anar-se transformant en convertir-se doncs, en cobrir necessitats que es veien al poble. Doncs primer era un espai molt més jove, després a poc a poc va aparèixer el petit Polvorí, que també feia activitats per nens, a poc a poc hem anat cobrint diferents àmbits que veiem necessaris, sobretot per les persones que formaven part de l'espai aquest i que el creaven cada any.
2: Curiosament, la festa autogestionada de Cardedeu es fa a la plaça de Sant Joan, que és la plaça de l'Ajuntament, com li diem tots els d'aquí. És on hi ha, precisament, com haureu vist, l'Ajuntament. Com és ara mateix la relació amb el consistori? Aquests últims anys han estat, no sé si definir-ho amb la paraula complexa, per ser molt assertiu.
3: Sí, crec que l'Ajuntament aquests últims anys ha sigut complexa, però amb totes les entitats del poble, perquè...
2: De fet, no es consideraven entitat, no? Que ja ho han dit algunes vegades. Que
3: va ser de fet, no ens consideraven cultura. això ha sigut un tema, la veritat. Però sí, ha sigut complexa també perquè hi ha hagut una mica la sensació que l'Ajuntament ha posat com moltes traves a tot el que és l'entitat popular del poble, a nivell burocràtic, a nivell de permisos, d'assegurances, coses que, vulguis o no, nosaltres som voluntaris. Nosaltres, igual que totes les entitats, vull dir que som persones que no ens dediquem a això, no tenim un sou per organitzar aquesta festa, ni ho fem perquè tenim ganes de crear aquest espai i d'oferir aquest espai al poble, no? I aleshores, de cop, trobar-se amb moltes pegues burocràtiques o gens fàcils de tirar endavant quan tu no tens certs coneixements, doncs clar, és un problema perquè no hi ha ningú de l'Ajuntament que t'ajudi, no? Aleshores, està sent una relació bastant complexa, la veritat. Aquests últims anys està sent difícil de trampejar. També és veritat que tenim molta experiència, vull dir, portem molts anys, sempre mai hem estat vinculats a l'Ajuntament, portem molts anys sent autogestionats i barallant-nos amb coses que perquè tenim línies ideològiques molt diferents i aleshores, bueno, doncs tenim molta, molta experiència i tenim persones dins del polvorí que saben molt bé el que es fa, no, aquest tema.
2: Anar capejant pedres a la sabata, podríem dir d'alguna manera.
3: Exacte, una mica, sí.
2: Escolta, i ara sí, perquè, ostres, són molt curtes entrevistes i vull entrar dins el tema també en matèria i jo me'n vaig per les branques. Anem a parlar de la festa. Cartellàs, en majúscula, no? És a dir... Com ha anat això? És un cartell, vaja, que té de tot.
3: Home, sí, és un cartell molt ple d'informació. Sobretot és un cartell preciós que ha fet la Marina de las Fuentes, que exacte, és dissenyadora gràfica i que forma part també de l'executiva del Polvorí des de fa un parell d'anys.
2: Gràcies, perquè no sigui un cartell fet a mi, com tants...
3: No, no, no, és fet a casa, a mà, és fet amb l'esforç humà. I la Marina ha fet aquest cartell preciós que ha estat ideat... o sigui, el Polvorí cada any té un eix temàtic que fa que la festa sigui vehicular com amb tot s'intenta portar cap aquí. Aleshores, aquest any s'ha escollit com a lema i com a eix temàtic no és folklore, és trinxera, defensem la llengua. Bravíssim. Una mica és la defensa del català, no? Com a eix troncal de la cultura popular, com a buscant la defensa del català com no només com a la tradició o el folklore, sinó com a eina transformadora també social, una eina de trobada, una eina de benvinguda, una eina com bueno, sí, de col·lectivisme, no? I de lluita social. Aleshores, agafant aquesta idea, la Marina ha fet aquest cartell preciós, agafant una mica el que volem és convidar la cultura popular a la plaça. O sigui, com trobar-nos tots per celebrar conjuntament un espai i per celebrar qui som també i qui serem, no? Perquè la cultura es transforma i avança conjuntament amb la societat.
2: Quina pena haver de segle XXI haver de defensar la llengua d'un propi territori d'un país, no? Bé, igual que haver de defensar el feminisme, haver de defensar l'ecologisme, etcètera, però donar sensació que aquesta defensa, tot i que sóc conscient que cansa molt haver d'estar lluitant tots els que creiem amb aquests conceptes de, bàsicament, drets humans, així de senzill, no? La gent no ens pensi radicals, no? La radical idea dels drets humans, no? Però em dóna la sensació que des del Polvorí ho viu sempre amb una energia desbordant, no?
3: Sí, sí. A més, també perquè fa molta ràbia, no? Perquè certs discursos que ha costat molt lluita des de les esquerres i des de la base i des del carrer, de cop arriba certes persones i l'agafen i la transformen en una idea que no té res a veure, no? La tragiversen i se'n va cap a una cosa totalment feixista o cap a una idea totalment racista i penses, és que no anava d'això, o sigui, no estàvem parlant d'això, no? I fa molta ràbia perquè jo crec que defensar la llengua en el fons és defensar... és defensar-nos a nosaltres i defensar la trobada, o sigui, no? És com... És que és la base de la nostra... O sigui, és la base de la cultura. Aleshores, fa molta ràbia haver d'estar... A més, anar dient, no, defensem el català, però antifeixisme, sobretot antifeixisme, perquè no volem caure en els discursos de certs partits i de certes persones que estan tragiversant completament la lluita. I això fa una ràbia, tio, perquè aleshores les coses se'n van de mare.
2: El meu parell, aquestes lluites són transversals, no existeix una sense l'altra, però vaja, això ja són opinions meves.
3: Exactament.
2: A mi m'agrada definir-vos com un punt de, també de descobriment de nous talents. Grans grups que han marcat l'escena musical catalana han començat aquí quan no coneixien ningú, i també com un punt, deixem posar els dos conceptes al mateix lloc, que em diuen, on hi ha el punt Lila Cardeu? Jo ara, a amigues, els diria, aneu a la plaça Sant Joan. Ja no busqueu, aneu a la zona del Polvorí, no? Perquè d'alguna manera hi ha una cura. Llavors, hi ha una cura per la cultura, hi ha una cura també per l'espai segur. És un espai, bueno, aquesta seguretat general, no? Podríem dir?
3: Sí, sigui per necessitat o sigui per ganes també, una mica de les dues coses, com que som un espai autogestionat, no tenim grans pressupostos per crear la Festa Major, perquè tots els diners que nosaltres fem servir són els diners que generem a l'any durant els actes que fem o durant la pròpia Festa Major, amb la barra que posem a la plaça. O sigui, nosaltres no cobrem entrada per res, vull dir, com que som un espai que generem els nostres propis ingressos i d'aquí surt la següent Festa Major, no? Aleshores, sigui per aquesta qüestió, una mica ens hem dedicat a descobrir persones, perquè quan arriben a certs nivells els grups ja no pots pagar els seus grans catxets. Aleshores, està bé, està molt bé això també, perquè ens dona l'oportunitat de passar-nos tot l'any buscant a grups nous, que persones que ostres, hem sentit que aquest grup està molt bé, doncs intentem tirar-li la canya a veure si potser poden venir, tal, posar-nos d'acord. O sigui, sempre és com és una feina que
2: és difícil.
3: És difícil és i que difícil. A més la fem durant tot l'any, perquè nosaltres comencem a treballar al setembre, o sigui, l'agost fem la Festa Major, al setembre comencem a treballar, i més o menys al febrer hauríem de tenir tancats tots els grups, perquè si no després les coses també comencen a pujar de preus.
2: Sí, és complicat. Júlia, arribem al final. Escolta, fem una entrevista d'això perquè no t'he pogut preguntar ni a meitat de coses. Arribem al final del Territori 7, us emplacem a tots demà de 9 a 11 i a tu t'emplaço una entrevista a una notícia de cara a aquesta setmana. Gràcies per tot i ens veiem ben aviat a plaça.
3: Moltes gràcies a tu, Enric.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: teva veu. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB6612.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
3: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisarem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
4: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
3: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial!
4: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys! A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural.
5: Yeehaw!
4: Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
3: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts. De dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, balleres i barra de pole dance.
4: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els gimbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir
3: sí,
4: les maquinetes.
3: Potser inclús es deixa coses per als criptobros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu!
4: Una cosa, allò del pole dance.
3: Sí, sí, prefereixo una entrada d'aquesta notícia.
4: O sigui, potser
3: notícia.
4: Serà el primer parc de calistènia amb pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
3: Doncs, genteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més! I dius, oh, quina pena! Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí cada dia temperatures cap amunt a partir dels 34-35. Amunt, amunt, amunt fins divendres. I a partir de llavors dius, baixaran? No, no baixaran. Es mantindran allà dalt de tot fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple en nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo que estarem sobre els 25. Així que ànims a tancar persianes i finestres.
4: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric ho sap molt millor.
3: Ha set un error gràfic.
4: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Acollis, s'ha dit.
4: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure la orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
3: Fantàstic.
4: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
3: I amb això arriba molt. No pots estar avorrit que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, en aneu a dir magazín matinal, ja que, caram, recolxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
4: Uau, moltes es pot fer un avançament o què?
3: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
4: Estupendo.
3: I amb això...
4: Feina feta a País, arreglat i Cardedeu despert.
3: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres?
4: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i?
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Mare de Déu.
4: Salut i Pabla, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten, ara com ara, donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la 17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

scritto te lo quaderno, ma

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Radio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
2: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano Granollers.
3: Sí, il·lusió, em feia... tenia ganes de veure'ls.
2: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
1: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Fins aviat.
1: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B-520 entre Taradell i Vic, o la B-522 entre Vic i Manlleu, la B-5224 entre Manlleu i Torelló i la B-5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També bé, hi ha QS a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatges i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit. Això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
0: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 de professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
0: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres, comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
0: Al control de Soi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no está apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
0: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Situació ben calorosa la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus. Al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
1: Notícies en xarxa.
0: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tiren endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
0: Montcarvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán, y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto, tiene grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
17: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
19: No podem seguir sent el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
18: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galvany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
21: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
20: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
17: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
22: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
23: Teníem una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per posar per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca i tenir una xarxa d'abastament, per exemple, amb el Pioner.
22: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
4: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
0: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
0: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
7: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
0: Els aficionats al ciclisme català s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tots els pilots de ciclistes d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar perquè l'Ajuntament de Vic ha muntat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia la caravana que l'han vist passar, i ara fa pocs minuts a quarts de 2 de la tarda han vist passar a tots els ciclistes. A Osona els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
24: Sí, home, ja han vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí Vic
3: És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el tour no mou cap carrera del món.
8: Doncs ple Bassà estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als angles aquests corredors de la tercera etapa del Tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
17: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
7: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes 3 temporades. Escoltem-lo.
6: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també notes són del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
7: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes 3 temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
9: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
17: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:45 amb més actualitat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
0: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
0: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
5: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
5: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
5: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havien encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
0: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Luis Mi Pérez.
3: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals doncs n'haurem d'estar molt i molt pendents.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
0: Bon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
12: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que els que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
13: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats

0: qual la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
1: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
0: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis.
2: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Ústec a l'Hospitalet.
4: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
3: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
5: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
3: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb Ústec i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i la Ústec es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat el proper curs escolar.
2: Passa un minut de 3:15, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a hospital, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
7: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
6: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa, a la xarxa.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
8: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari, Llavors, potser, no?, d'un valor social

0: podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
5: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
4: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
7: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara en aquest moment disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
6: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
3: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
9: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
8: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
10: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
3: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
12: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
13: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general, i per això he vingut aquí, i a sobre tinc família que són voluntariats, i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa més a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
11: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
3: Sens dubte, gràcies Marc Roura des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
10: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
14: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també, defensar aquests colors.
10: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les 3 properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Kitsanàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de Bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
3: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit. Això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
2: Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit a les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
4: Quan Europa signa sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
2: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària més demanda l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui, última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi assetmanat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focus secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
3: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
2: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
4: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
2: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs l'ESALER que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna urbanització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:15 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
2: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més, tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, l'any vinent, fins al 2029.
1: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellà del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellà del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada, també s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal, que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants, aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
4: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
2: I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els bombers afronten tres focs forestals simultanis a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
2: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí.
0: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
2: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i la l'Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
2: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
3: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
0: I en cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
2: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
4: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
0: I en esports, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
5: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslovet Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps per aquesta onada de nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida, els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local, i a més d'una forma molt efímera. Hem vist aquesta nit i demà tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions ja per aquests incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment seguim parlant de 5 carreteres que es troben tallades per aquests darrers incendis. Repassem-les. Es tracta de la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge, també la BB-2131, en aquest cas entre Carme i la Pobla de Claramunt, la C1412B a Artesa de Segre, en els dos sentits de la marxa, i també la GI-510 a l'altura de Llers, en els dos sentits de la marxa també. Totes aquestes vies, com dèiem, amb talls de trànsit, amb tallades, vaja, per aquests incendis forestals. Pel que fa a la mobilitat, pel que fa a altres aturades o motius de retenció, en aquest cas a l'autopista AP7 a l'altura d'Ull de Cona hi tenim un carril tallat a causa d'un accident en sentit nord. Aquí en aquest punt hi ha aquest carril tallat i això genera entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud amb aturades. I ja per mobilitat, per volum de trànsit, destacarem aquesta hora al voltant del Nus de la Trinitat aturada, sobretot entrant per la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i també per la C58 en aquest cas de sortida entre el Nus i Torrebró, afectant la ronda litoral també en l'últim tram en sentit Besòs entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Els bombers afronten el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius importants ara mateix. El més destacat, l'incendi de Sant Manat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis, i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesa de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat amb l'incendi de Sant Manat, actiu, que va carenant turons, llançant focus secundaris, i treballen ara mateix 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, una codinenca, Jordi Givert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs els bombers estan concentrats amb aquest foc originat a quarts de 3 del migdia a Sant Manat. És el que més els preocupa a hores d'ara dels múltiples incendis que tenim a la zona. A més, s'ha obligat al confinament de diverses urbanitzacions com la del Farell o nuclis disseminats com el de Sant Sebastià. Això a Caldes de Montbui, també a d'altres poblacions com a Castellà del Vallès i a Sant Manat mateix. S'han confinat a urbanitzacions com la de Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó o Can Vinyes. Hi ha diferents dotacions de bombers, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aeris que treballen en aquests incendis, i a més també s'ha desallotjat tota la zona esportiva de Caldes de Montbui per facilitar també els accessos a les piscines als mitjans aeris dels bombers. En total ja s'han cremat 35 hectàrees i la preocupació és ara que aquest foc aconsegueixi carenar aquest turó, que si ho fes perjudicaria bastant una massa forestal de difícil accés i que s'acostaria a altres poblacions com la de Gallifa.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la feina està sent complicada. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
6: Bona tarda. Doncs els bombers de la Generalitat mantenen que aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres des de divendres no està controlat. En una declaració als mitjans, en una atenció als mitjans de comunicació, ara a 6:45 del vespre, el que han explicat és que també doncs, l'operatiu s'ha vist afectat per altres incendis doncs, que cremen arreu de Catalunya i que, per tant, el nombre d'efectius aquí no pot augmentar, sinó que són els que són i amb això van fent tot el que poden.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22 quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
6: De fet, durant tot el dia d'avui aquesta ha estat la tònica habitual, des de primera hora del matí. En una urbanització de Calonge hi ha hagut revifades i també durant tot el dia els bombers han hagut de pagar petites columnes de fum. Els accessos es mantenen tancats i els veïns que es troben dins la zona afectada només podran circular en moments molt concrets i en condicions molt concretes.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. A tot això, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i la l'Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Collell.
8: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
9: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar, tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
8: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat, mentre també continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Bolauterner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejar, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al parc natural de la Serra de l'Espadà.
0: Un escenari que s'emmarca dins un episodi de nova onada de calor en què, com dèiem, pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. En l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
10: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
11: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos, de fet el de les Gavarres i els dels que s'estan produint avui. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat a la xarxa la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
12: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment de perill d'incendis.
0: I encara un apunt. La policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un home de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell coneix el poble amb l'Estartit.
4: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar l'home quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, es va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres d'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i el va detenir.
0: La situació, com veuen, és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous.
4: Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
13: Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
15: Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que, en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
13: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
16: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
13: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
0: En plana educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
0: Esther Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. insisteix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació del Covid de policies espanyols.
4: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per aquest retard. I ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que, un cop es va reemprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis, ni retards, ni encensos.
0: Mentrestant, en l'àmbit sanitari, els centres d'atenció primària amb més demanda l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo.
19: Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
20: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
19: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Doncs encara en Salut, Maite, el departament vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres 10 de juliol.
19: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de Salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
21: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
19: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
1: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
2: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
1: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovè Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
3: El Ripollès ha estat la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns. Concretament, Candabano ha acollit l'esprint intermedi, que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Candabano, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Candabano.
4: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
3: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
2: En futbol, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc per als quarts de final. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera Yara Lacosta fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
5: Yo, el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
2: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de la primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes 3 temporades i va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
6: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
2: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha fet oficial l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador català, Pere Bàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai. Dels 15 de la llista, 13 són catalans, destacant els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis ara mateix a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
2: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
0: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
2: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i la Urgell, i Baroni de Rialb, a la Noguera.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
2: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no baixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
4: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
0: En cultura, engega l'any Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
2: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
0: I en esport, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
6: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslové Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta nova donada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la Vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local i a més d'una forma molt efímera. Hem vist aquesta nit i demà tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, recordem que tenim aquestes 5 carreteres tallades per aquests diversos incendis forestals. Recordem-les, la GI-660, que es manté tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i també la GIV-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. A més, també la GI-510 a l'altura de Llers, i ja pels incendis d'aquesta tarda, la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme, i també la C-1412B a l'altura d'Artesa de Segre. A banda d'aquestes vies afectades, ara ja pel que fa a volum de trànsit, la situació va millorant, no queden ja moltes retencions. Sí, alguna incidència, per exemple, a l'autopista AP7 a l'altura d'Ulldecona, recordem, hi ha hagut un accident en sentit nord, que queda encara aquí un quilòmetre de l'altitud amb aturades. I pel que fa a la C58, recordar també per un vehicle variat a l'altura de Torrebaró, es mantenen aturades des del nus de la Trinitat fins a aquest punt de sortida en sentit Terrassa. Això el que fa és afectar tant la B20, la pota nord d'entrada, amb cua compacta des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral des de Sant Adrià fins al nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els bombers afronten ara el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius, ara mateix importants. El més destacat, l'incendi de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i el nord de Castellà del Vallès i que ja afecta unes 60 hectàrees.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. El confinament afecta unes 33.000 persones dels diferents municipis. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesà de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat, com dèiem, amb l'incendi de Sentmenat actiu, que avança llançant focus secundaris i treballen 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, on acudirem que Jordi Givert. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs ara mateix ja dues principals preocupacions. Una és la proximitat a la urbanització, al nucli del Farell, de Caldes de Montbui. Els bombers estan preocupats perquè el foc es podria acostar a les zones urbanes, a diferents cases d'aquest nucli. I per altra banda, intenten frenar al capdamunt de la carena aquest incendi, al capdamunt d'un turó, per impedir que accedeixi a una zona de difícil accés que dificultaria molt les tasques dels diferents bombers desplaçats, d'aquests 120 efectius que estan treballant sobre el terreny. Podem escoltar el cap de bombers, el David Borrell, parlant de la situació de l'incendi.
6: Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
5: També s'han desallotjat un càmping a Caldes de Montbui i també la zona esportiva del municipi per facilitar l'accés dels mitjans aeris a les piscines i la logística dels bombers que estan treballant en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és també l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la situació està sent complicada. Anem cap allà, Televisió de Costa Brava. Joan Parareda, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, com bé comentàveu, els bombers de la Generalitat encara no han pogut donar per controlat aquest incendi que afecta des de divendres aquí al massís de les Gavarres, a bona part del Baix Empordà, i és que això és aquest fet, la impossibilitat de controlar-lo, doncs se li han sumat aquests incendis simultanis a Catalunya, que el que han fet és que aquí hagin hagut de desplaçar diversos operatius de bombers cap a altres zones on també ara hi ha foc actiu. Aquí a Calonja, aquí a la Bisbal d'Empordà, som nosaltres a Calonja, perquè aquest municipi ha patit aquesta nit de diumenge a dilluns doncs alguns d'aquests episodis de revifades de foc que han obligat els bombers a actuar gairebé de matinada. Aquí estem a l'espera de noves informacions dels bombers per a veure si fan alguna compareixença de premsa més entre les 8 i les 9 de la nit, però això podem escoltar en paraules del sotinspector de la regió d'emergències de Girona, doncs que això, lamentant el fet de no poder tenir controlat l'incendi avui dilluns.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat, i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22, quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
7: Doncs, com bé dèiem a l'inici de la connexió, encara no s'ha donat per controlat, hem sentit les paraules de bombers, i per tant veurem com afronten, sabrem demà com ha anat la nit d'avui dilluns aquí al massís de les Gavarres, per saber si demà, definitivament, amb el suport del vent, si, doncs, a favor dels bombers, si poden donar per fi ja com ha controlat aquest incendi del massís de les Gavarres.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Esperem, doncs, que les condicions climatològiques millorin i es pugui ja controlar aquest incendi. Mentrestant, però, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns mateix amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Cullell.
9: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
10: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar, tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
9: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat també mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis.
4: A Castelló. A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejar, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I en l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb ura radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
11: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
12: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029, però les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
13: Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
15: Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
13: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
16: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten a altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
13: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
0: En plan educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en

0: les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
1: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
0: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Un apunt d'última hora sobre l'actualització d'aquests incendis que tenim actius ara mateix a Catalunya. L'incendi d'Artesa de Segre està ja estabilitzat, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar i ara els bombers continuen treballant intensament en els altres incendis que continuen actius, el de Sant Manat i el de l'Anoia. Més qüestions. A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que s'ha presentat avui. Carina Bellvé.
4: El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
5: És important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
4: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Encara a la ciutat comtal tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació Catalunya.
6: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
3: I Granollers ha superat amb èxit l'operatiu majestuós que suposa la sortida d'una etapa del Tour. Milers de persones de Granollers i vingudes de fora han animat els ciclistes al llarg de 5 quilòmetres pel nucli urbà sota un sol aclaparador. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
7: L'etapa 3 del Gran Départ ha sortit a les 12:10 del Village i ha recorregut el nucli urbà de la capital del Vallès Oriental en una cursa neutralitzada perquè l'afició pogués gaudir dels seus ídols rodant i de tota la corrua de vehicles de cada equip carregats de bicicletes de recanvi a la teulada. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Álvaro Ferrer, ha valorat de manera molt positiva l'esdeveniment. La sortida de l'etapa 3 ha capgirat la mobilitat interna i interurbana durant 3 dies.
8: Sempre estàs pendent de les possibles problemàtiques que poden aparèixer en els muntatges, en el desenvolupament del recorregut, en els briefings previs. Esperàvem que ens anés bé, però jo crec que podem dir que estem millor fins i tot del que ens esperàvem.
7: L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de la ciutadania, del voluntariat, dels serveis de prevenció i d'emergència i dels equips municipals per fer i gaudir del tour a casa.
3: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
9: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
10: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
9: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com

dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovet Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
3: El Ripollès ha estat la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns. Concretament, Can de Bano ha acollit l'esprint intermedi, que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Can de Bano, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Can de Bano.
4: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
3: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
2: En futbol, d'aquí a poc més d'una hora, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran la victòria per accedir a la següent ronda. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera i ara la costa fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
5: Yo, el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
2: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes 3 temporades i on va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
6: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
2: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha anunciat l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador estatal, el català Pere Vàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai de l'octubre. Dels 15 de la llista, 13 són catalans. Destaquen els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol. I acabem amb uns apunts de bàsquet, perquè el Real Madrid ha fet oficial la incorporació del tècnic badaloní Pedro Martínez com a nou entrenador per als pròxims 3 anys. El català ve de guanyar la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. El Joventut ha oficialitzat l'arribada d'Àlex Reyes com a nou jugador. L'Alé, provinent del Kitsanàs Manresa, signa per 2 temporades més una d'opcional. I per acabar, tal com ha avançat la xarxa, el mateix club del Bages ha incorporat el pivot sud-africà Nick Ongenda, un jugador que ha disputat el curs 25-26 amb l'Apoel d'Emec d'Israel.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en tres incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar del Vallès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
2: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat, i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
4: Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
2: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
5: Això és El Remeier.
6: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
7: I què són els additius, David? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura, i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
7: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
6: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé, mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha, ni i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
7: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes n'hem menjat.
6: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
7: David, necessaris o perillosos?
6: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
7: Poca broma,
6: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
7: Ja dic jo que mai ho he vist. No dic que no hi siguin, potser, però jo mai ho he vist.
6: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'E133, que tenyeix de blau els aliments...
7: Dolent.
6: Home, el blau ja
7: no... Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
6: Correcte. I sobretot una planta molt perillosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, en dolços, en begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que tenen una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
7: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
6: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
7: Correcte.
6: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que obtenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
7: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
6: Exacte, sobretot en els aliments processats. Seria potser amb els tomàquets, ja en
7: parlaríem
6: potser...
7: És a dir, amb les salses, i coses així...
6: Com... A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, i si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, eh? I poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
7: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
6: Doncs, com additius alimentaris, està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, del laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
7: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
6: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, com la putrefacció o la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
7: Ep.
6: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta, aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
7: sí,
6: conté sulfits,
7: sempre.
6: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de, com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
7: Sí, els anem apuntant, ben atents.
6: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos, Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
7: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
6: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
7: Molt interessant.
6: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
7: Depèn del que sigui, no?
6: Doncs depèn del que sigui.
7: Un bistec segur que no.
6: I en canvi els iogurts segurament.
7: Exacte.
6: Segurament sí. fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
7: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
6: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Ostres. Antioxidants i conservants.
7: I sona bé, antioxidant, sona, molta gent pensa,
6: sona,
7: mira...
6: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxil siloluè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
7: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
6: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
7: Exacte.
6: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segurs. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
7: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
6: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, excepcions, clar, però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
7: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
6: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
7: Fa basarda, sí.
6: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam K E950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
7: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
6: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament ho fem puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara,
7: No saben
6: que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílags de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... Seria almenys d'origen animal,
7: sí,
6: però no ben bé animal.
7: Sí, invasiu d'alguna manera.
6: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
7: Maco.
6: Sí, fa a basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un canaló.
7: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
6: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment, però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
7: Verge Santíssima.
6: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
7: Així, David, quines opcions ens queden?
6: Mireu, anem a fer fàcil, tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
7: La primera m'encanta, de fet anava a dir abans i m'encanta.
6: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé, tot i que a vegades hi ha medicaments,
7: sí, excepcions, clar,
6: exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí. I que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes... Més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
7: Esdrúixoles no.
6: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
7: Fàcil, no cal.
6: D'additius, evidentment, Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
7: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
6: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació. Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
7: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
5: Remeis casolans.
7: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
6: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
7: sempre.
6: Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que hauríem de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
7: I fàcil fer-ho a casa, molts d'aquests.
6: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
7: Gràcies, egipcis.
6: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
7: En alguna cosa no havíem d'estar d'acord.
6: Sí que hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
7: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que
6: n'hem de parlar
7: d'això. Malament,
6: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
7: I ens agrada.
6: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, un conserva Val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre, que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu, o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
7: La nevera de muntanya.
6: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La
7: trobo sencer. Aquí està.
6: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
7: Però també tenim el contrari.
6: Exactament. Generalment, doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment, es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem-ne, d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
7: I fem servir, no?, perquè estàs parlant del bany maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
6: Correcte, Enric, és el bany maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escum a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
5: El personatge.
6: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bergsmein, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
7: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment em cau lluny.
6: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
7: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
6: I eclesiàstica també, perquè està. És santa, Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
7: No s'hi posa per poc.
6: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només, només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
7: Això se'n diu promocionar.
6: Exacte. I, de fet, li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
7: Ostres.
6: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Sant Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
7: Wow.
6: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí no hi havia,
7: sí,
6: hi havia diferents...
7: Ho fem molt bé, ho fem molt malament, eh? Sí,
6: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions, doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins als anys, fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants, però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és la subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums, la física o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre de el Causae et Curare o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
7: Això és poca broma, eh?
6: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Hildegarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innata amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'auto equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
7: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
6: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
7: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
6: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem, de les ràtzies, no? En aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
7: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé, se l'haurien...
6: L'haurien tancat amb un... Sí. No amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot, explicava la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
7: Increïble.
6: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva Lingua Ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior, anomenada santa.
7: Bueno, mira, mai és tard.
5: Estudis científics recents.
6: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts en additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
7: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
6: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
7: El que et recomanes dia rere dia, tu?
6: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i a aquelles persones que es cuiden físicament, no?
7: Quina vergonya.
6: Doncs, i els trobem a la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si som consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
7: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
6: Exacte.
5: Els perquès.
6: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre 1 a 1,5 litres de saliva al dia.
7: Sí,
6: per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva ha de ser variable, eh? Ja que...
7: Esperem.
6: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
7: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana ja estem salivant, a vegades una fotografia
6: exacte.
7: De menjar.
6: O l'olor, també.
7: L'olor,
6: només
7: i tant.
6: Sentir l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
7: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
6: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
7: No als concursos de fartons.
5: Curiositats del cos humà.
6: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
7: Això m'ho puc prendre veu malament.
6: Bueno, de com vulguis, com vulguis. Sí, depèn si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
7: Uau!
6: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
7: Ostres!
6: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència... l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
7: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
6: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
7: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
6: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
7: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
6: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena,
7: sí,
6: per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté

0: Però complexa alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, d'editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
1: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
2: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 9 us parla Mercè Roura. Situació complicada aquesta tarda pel que fa als incendis a Catalunya. Ja us ho hem anat explicant. N'hi ha tres que cremen de manera simultània. El de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i al nord de Castellà del Vallès. L'incendi que més preocupa és aquest, precisament. Hi treballen 200 bombers i hi ha un potencial de 2.000 hectàrees. Els bombers alerten que no poden protegir les cases de l'urbanització El Farell, on viuen 300 persones, a les que s'hi han agrupat per protegir. Els efectius també treballen en el foc de Entre Carme i la Pobla de Claramunt, on s'ha confinat 33.000 persones a l'Anoia, i una altra Artesa de Segre que, per sort, fa una estona s'ha pogut estabilitzar. També continuen actius, recordem, els de la Catalunya Nord i el de les Gavarres. La consellera d'Interior és Núria Parlon, demana prudència.
3: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
2: Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'alerta del pla Procicat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya parla d'aquesta onada de calor que tindrà un punt àlgid entre demà dimarts i dimecres, quan es poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 al litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30%, cosa que facilita els incendis forestals. I el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures, precisament associats a aquest canvi climàtic que estem patint. El nou instrument de la Inspecció de Treball s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que de moment no hi ha cap normativa que sancioni per treballar així. I a Barcelona l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros als propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. L'activitat dels mercats representa un 3,4 del PIB de Barcelona. Actualment hi ha 1.900 parades en funcionament. I darrer punt, perquè tot just ara a les 9 la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc als quarts de final. A veure què passa.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Diversos focs simultanis han obligat a confinar milers de persones aquesta tarda a Catalunya. Tres focs a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt i Artesa de Segre han cremat de manera simultània, tot i que el d'Artesa ja fa estona que està controlat. El de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i urbanitzacions, algunes de Caldes i el nord de Castellà del Vallès. El que més preocupa és el que més preocupa els bombers, i treballen 200 bombers, ha cremat 90 hectàrees i hi ha un potencial de 2.000. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat la situació d'una de les urbanitzacions, el Ferrell, que té cases molt disseminades i viuen unes 300 persones.
3: Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre l'urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
2: Diverses edificacions han resultat afectades pel foc a l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. El foc ha arribat a algunes indústries, com a mínim tres a Vilanova del Camí. Els bombers encara no han pogut fer recompte, però han distribuït imatges on se'ls veu treballant a jardins per protegir els habitatges de les flames. L'incendi afecta 225 àrees. I és que fa calor, Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Procicat. Des d'ahir diumenge es preveu que demà dimarts i dimecres es puguin arribar als 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. A més, amb humitats relatives molt baixes al centre del dia, de 30 o menys, fet que accentua el risc d'incendi. De fet, hi ha alerta màxima pràcticament tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan al nivell 4 del pla Alfa. N'hi ha gairebé 400 que estan una mica més per sota, al nivell 3 d'aquest pla, que implica un perill molt alt també d'aquest foc forestal. I Rodalies recuperarà demà la circulació de la R8 entre Rubí i Can Vallhonrat i Martorell Central, sense restriccions que hi havia les últimes setmanes després que DIF hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23. I darrer apunt, perquè la selecció espanyola juga des de les 9 en Portugal, un partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Al descans empaten a 0. Esperem veure què passa als propers minuts. Molt bona nit.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó, com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tant d'entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.

Vencent la son, fixo aquests moments agradables a la memòria. La presa de contacte personal, aquell primer moment màgic, especial, irrepetible. El creuament de les coordenades i les ordenades. Les dades i la persona, la cara, la personalitat i l'esperit. Premonició, bonica paraula.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert.

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin. Que poques coses puc fer perquè ho oblidis. Que poques coses puc fer perquè somriguis. Però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta. Que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis a trucar-me si et fa falta.

Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: Esteve Llop.
1: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo

0: Rock and Clàssics. Escolta els Grans Reserva del Rock amb Esteve Llop.
1: Estic desorientat. No sé per on començar. Em fa por tot. No puc deixar de pensar en tu. No puc ni vull passar pàgina. Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis. No te n'estiguis. Soc tot teu.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense tu. I el més fort és que et segueixo estimant igual. Res no ha canviat. Em sento absolutament inútil.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, si no, després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.